Potser és la primera vegada que l'escoltes. El que sí és segur és que és la primera vegada que sona en aquest programa, malgrat els molts anys transcorreguts, perquè el Cocodril es va començar a emetre el llunyà octubre de 1993. Són Loggins i Messina, amb la cançó Dennis Song del 1971. Sí, Kenny Loggins i Jim Messina. Però ja sabeu que quan m'agrada una cançó i estic sol, la repeteixo 5, 6 o 7 vegades. I també alguns sabeu de la meva debilitat per la canadenca Anne Murray. Doncs resulta que ella va versionar aquesta cançó l'any següent i va ser Premi Grammy.

Això és música de cocodrils. Música per viure i per sobreviure. Música per somiar i a vegades en colors.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Com va això? Com estàs de memòria musical? T'has parat a pensar alguna vegada quins són els 10 intèrprets que més t'han agradat al llarg de la teva vida? Quan ho tinguis clar, pensa també quina cançó t'agrada més de cada un d'aquests intèrprets. Però, sisplau, no cal que busquis la més rara, la menys coneguda... No, no, la que més t'agradi, encara que hagi sonat en el programa perquè sigui un hit. Envia'm la teva selecció per correu electrònic. cocodrilclub@gmail.com. Es pres nota? cocodrilclub@gmail.com. I si la teva llista encara no ha sortit per antena, una mica tona de paciència, perquè, per sort, últimament hem pujat molt d'audiència i de participació. En tenim moltes en llista d'espera. Avui li toca a Pedro. Pedro Cano González. Que em diu: hola, felicitats pel teu programa, Albert. És un gran record del millor passat. Aquests són els meus 10. I comença amb un tema que els cocodrils autèntics coneixen molt bé, perquè no tan sols l'hem escoltat, sinó que l'hem ballat. Els que en sabien, és clar. Del 1970, fantàstics, Status Quo, els vells amics Status Quo, amb aquell grandiós tema Gerdúndola.

Gerdúndola, un dels primers grans èxits dels vells amics Status Quo. Des del 1970, la primera d'en Pedro Cano González. La segona també podria ser una de les meves especials. De fet, ho ha estat. Deliciosa, dels Magna Carta, Wiz i Duos.

Wheezy's Was. Els Magna Carta, que van durar poc però que ens van deixar regals com aquesta cançó del 1973. La segona de l'amic Pedro Cano. La tercera és la fantàstica suite Judy Blue Eyes de David Crosby, Stephen Stills i Graham Nash.

0: Hola, hola, què tal? Molt bon dia i molt bona hora, rondaires. Com esteu? Són les 6 del matí d'aquest dilluns 4 de maig i comencem un nou programa on avui parlarem i us explicarem que la Lliga encara està per decidir. La Lliga encara ha d'esperar perquè Barça i Madrid han fet els deures aquest cap de setmana i de seguida repassarem com els hi va anar. Tampoc ens n'oblidarem de la lluita per la salvació amb un Espanyol i un Girona que s'apropen a la zona vermella de la taula de manera molt perillosa. I sí, també avui parlarem del femení, qui aconseguia un nou rècord, qui aconseguia classificar-se per una nova final de la Champions. Toni Guinovart, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Què tal? Molt bon dia a tothom i bon inici de setmana.
0: Doncs sí, una setmana trepidant, amb el clàssic a l'horitzó i el títol de Lliga esperant. El Barça en tindria prou amb un empat i no sé fins a quin punt també tenies ganes ja de que la Lliga quedés decidida o que el clàssic dictés sentència.
1: Jo sóc de la idea que el clàssic ha d'editar sentència bàsicament per una raó, no perquè sigui un Barça-Madrid, sinó perquè, carai, la Lliga s'ha de guanyar el terreny de joc i no des del sofà.
0: Hagués quedat un pèl deslluïda, també estic d'acord. Bé, ara en parlem de tot plegat, també saludem el Santi Olivan, que és a les vies de so, i abans de començar també recordar-vos que des de l'any 2015 a Espanya els deutes es poden cancel·lar al 100% per començar des de zero. I ho podeu fer trucant a Àrea Jurídica Global, que són advocats experts en la cancel·lació de deutes. Milers de persones ja han aconseguit cancel·lar els seus deutes i tornar a començar amb Àrea Jurídica Global. Recorda, pots trucar-los al 900 90 81 24 o visitar la seva web areajuridicaglobal.com. Àrea Jurídica Global, advocats experts que t'ho faran tot més fàcil. I ara sí, ens hi posem amb aquesta ronda d'avui dilluns 4 de maig. Sigueu benvinguts.
2: La Ronda, con Marc Vila i Toni Guinovart.
3: Pues claro que esto es duro. Si fuera fácil, se llamaría pádel.

0: Doncs vinga, va, bon dia i bona hora. 0-2, el Real Madrid superava l'Espanyol i el Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. En una primera meitat de poques ocasions a Cornellà al Prat, Vinícius i Cabrera van tenir les més clares pels seus respectius equips. A més, també cal destacar que en aquest primer temps Mendy s'havia de retirar amb una lesió muscular al minut 10 i que el VAR va corregir una barbella directa molt exagerada que Gil Manzano li va mostrar a Omar per una trompada sobre Vinícius. A la represa, Arbeloa donava entrada a Mastantuono i Gonzalo i precisament el propi Gonzalo era qui assistia a Vinícius per fer el 0-1 al minut 55. L'Espanyol va intentar reaccionar posant a prova l'Unin, però malauradament pels interessos blanc i blaus tornava a ser Vinícius qui marcava el 0-2 definitiu al minut 66 amb un gran xut a l'escaire de Dimitrovic. D'aquesta manera, doncs, els blancs agreujaven la crisi de l'Espanyol, que segueix a 5 punts del descens a l'espera del que faci avui el Sevilla, mentre que també el Real Madrid s'estalviava el passadís endarrerint el títol de Lliga del Barça. Això sí, si els blaugranes guanyen un dels 4 partits que resten o el Madrid ensopega en una d'aquestes 4 jornades, s'haurà acabat. I diumenge que ve hi ha clàssic i amb un empat el Barça en tindria prou. Toni, fins a quin punt vas celebrar la victòria del Madrid i els gols de Vinícius? Vas ballar com el brasiler?
1: Baila, Vini, baila. No, perquè també davant del Madrid sí que és veritat que veus a un rival, que és l'Espanyol, que, carai, et deixa també tocadet veure que no els hi surt les coses bé. Però bé, centrant-nos en el que em preguntes. No, celebrar no, perquè, home, sí que és veritat que també podíem ser campions, però amb una mica d'això de dir, vinga, va, que prefereixo jugar-m'ho diumenge que ve, sí.
0: Diguem que els gols del Madrid i de Vinícius no van fer tant de mal o no van sentar tan malament com en altres ocasions, no, doncs?
1: No, i escolta'm, també sé i sóc conscient que diumenge que ve es pot perdre, eh? I es pot deixar plaçada encara el títol de Lliga. Home, però el simple fet de poder-lo guanyar a casa davant el Real Madrid, em sembla que seria la segona vegada en tota la història que es pot guanyar un títol de Lliga en un clàssic. I em sembla que la primera, vaig llegir, es remuntava al 1932. És a dir, que carai...
0: No havies nascut, una... no, aleshores?
1: No, però estava ja de pilota a pilota. Però fixa't tu que estaríem parlant d'una cita històrica pel que fa al campionat de
0: Lliga. Totalment,
1: de
0: sí, sí.
1: Per tant, per què perdre aquesta ocasió?
0: I fins a quin punt també en el clàssic, doncs bé, a veure, per sensacions realment, crec que el culer pot estar confiat, però fins a quin punt doncs signaries l'empat, que ja donaria el títol de Lliga al Barça?
1: Home, és que el més important de la pròxima jornada, en aquest cas pel Barça, és guanyar la Lliga, tancar-la. Si és en victòria, genial. Si és en empat, també. I pel Madrid, el més important, l'objectiu número 1 és frenar-li la festa al Barça, que seria una bona bufetada,
0: sí,
1: per
0: sí.
1: Part del Madrid.
0: Totalment. Ja fa la festa del títol al Barça, també és un bon al·licient pel Real Madrid. També et volia preguntar per l'Espanyol. No sé fins a quin punt esperaves més ahir dels jugadors blanc i blaus. Les cares de l'afició i dels propis jugadors al final del partit eren un poema.
1: Jo crec que... Jo em dono la sensació que l'Espanyol va fer un bon partit, el que passa que després la qualitat del Real Madrid i el primer gol doncs ja ho va trencant tot, però no em dono no tinc la percepció que l'Espanyol fes un partit, potser diria que el va fer més bé ahir que el passat dilluns davant el Llevant. El que passa que davant el Llevant tenia una problemàtica molt diferent, i és que era un cara a cara amb un rival que també pot que està en la lluita pel descens, i ahir doncs era com cadascú el seu propi campionat. Però l'Espanyol no està bé. Tu miraves també les cares de l'afició durant el partit i hi ha nervis, la gent marxant abans d'hora. És que s'està complicant tot molt. I compta dissabte que ve. És que és el partit de... És com també el seu títol, la seva lliga. Vull dir, dissabte l'Espanyol té la cita per saber si estarà o no a primera, per mi.
0: Dissabte i avui a la nit, que també juga
1: també,
0: ja una part d'aquest duel pendents d'aquest Sevilla-Reial Societat. Un Espanyol que, a més, fixa't, porta més de 300 minuts sense marcar, encadena 3 jornades seguides sense veure la porteria rival. L'últim gol li va fer al Barça, Pol Lozano, però és que també, si anem una mica més enllà, en els últims 5 partits només hi ha aquest únic gol al derbi contra el Barça, també hi ha un gol al camp del Getafe, ja són 6 partits, 2 gols en 6 partits. Bueno, el nivell ofensiu de l'Espanyol està passant factura i defensivament, doncs, en aquest cas també la situació és la que és. Queden 4 jornades, no contemplem, no?, un canvi a la banqueta per intentar sacsejar una mica la mala dinàmica de l'Espanyol.
1: És que perquè en queden 4, però creus que hi ha algun altre club en tota la història de la Lliga, no sé la resposta, que després de passar-se 16 jornades...
0: 17 jornades.
1: 17, perdona, sense conèixer la victòria, no hagi destituït el seu entrenador?
0: No.
1: És que, ei...
0: No ho tinc en ment, però diria que no n'hi ha. Vull dir...
1: Va, d'acord, és que és molt bèstia. Aquest equip venia de guanyar durant 5 jornades consecutives... s'enfronta al Barça en el derbi i a partir d'aquell partit no ha guanyat cap més partit, eh? Vull dir, és que és molt bèstia.
0: Totalment.
1: El trajecte que fa. Estava a un munt de punts de la salvació i ara està, com bé tu deies, a falta del partit d'avui del Sevilla, que això ja li canviarà la visió total del partit de dissabte. Si avui el Sevilla guanya, és que es quedaran a tres punts.
0: Del partit d'ahir també et volia preguntar per aquesta vermella directa que li va ensenyar Gil Manzano a Omar, que per sort el VAR va corregir, i després a la segona meitat, al contrari, una entrada molt dura de tren a Dolan, una trepitjada, que dic, home, doncs aquesta potser sí que era motiu de vermella directa, no sé com les vas veure.
1: Gil Manzano, bé, ja saps que és un àrbitre que és cachondo per tot, no?
0: Sí,
1: perquè,
0: sí.
1: No ho sé, és que al final el VAR és una eina que en aquest cas no era vermella el jugador de l'Espanyol, per tant bé, però clar, és que l'àrbitre ja te l'ensenyava, bueno, el VAR ja ho va arreglar i després... Per mi sí que era més vermella la de tren que la primera.
0: Sí, però ja no l'avisen, no sé si perquè allò, no?, que... Ja...
1: És que reben sanció, no? També segons com, els
0: sí, àrbitres. Sí, si t'avisen dues vegades al VAR en el mateix partit, crec que després hi ha nevera, no ho sé, crec que és el que es diu, però no sé fins a quin punt és la realitat. I per cert, una nova lesió també al Real Madrid de Ferlan Mendy, lo d'aquest noi amb les lesions també és perquè s'ho facin mirar. Té contracte encara fins al 2028 i no ho sé, realment és preocupant. Ara, també preocupant que Álvaro Carreras hagi perdut tot el protagonisme i ahir, quan havien de substituir a Mendy al minut 10, l'escollit fos Fran García. No sé si li vas veure la cara a Carreras, però també era un poema. No sé si ha passat alguna cosa a Marbeloa o què interpretes tu.
1: Interpreto que cada vegada més tot el col·lectiu de jugadors espanyol o majoritàriament espanyols es va distanciant més d'Arbeloa. Fixa't, Carvajal... ara Carreras, també al mig de tot això tens a Ceballos, no ho sé, jo no sé què passa,
0: no?
1: Senyor, exacte, ben apuntat el nom, no sé què passa en aquest vestidor, però sí que és veritat que sembla que hi ha un mal ambient. No oblidem que fa dues setmanes o dos partits, ja no ho recordo perquè estem comentant volum de partits, Arbeloa i no em sortirà del lateral dret.
0: Carvajal.
1: Carvajal, que anava dient que el seu company anava caminant. Vull dir,
0: sí,
1: hi ha un ambient,
0: sí.
1: Hi ha un ambient molt enrarit i Carreras, que va costar 50 milions, que venia del Benfica, que se'l va fitxar per el gran partit que va fer davant el Barça, recordes la temporada passada de la Champions?
0: D'Antilamin.
1: Cada vegada més ha anat desapareixent del mapa. Veurem què passa en un futur amb aquest jugador.
0: Bé, precisament podem escoltar ja el tècnic blanc, Álvaro Arbeloa, qui demanava la implicació de tot l'equip per tornar a ser el Real Madrid que els aficionats troben a faltar.
2: Bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Creo que hoy en día, si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, como dije ayer, pues el talento solo no vale. Y bueno, pues me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido el Real Madrid, pues yo creo que no hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio.
0: Un poeta, Arbeloa aquí, el no hay smoking, ¿no? Es sudor,
1: pero,
0: sangre, barro, pero, bueno, vale.
1: Però et dones compte que ha canviat ja una miqueta el discurs de...
0: Sí, perquè aquí hi ha hagut un pal. Jo crec que des de que sap que no seguirà, també he dit, doncs saps què? Tampoc em tallo un pèl i si haig d'assenyalar algú, els assenyalo, no? Perquè mentrestant,
1: aquí...
0: ja ho explicarem després, Mbappé aquest cap de setmana d'escapada a Itàlia amb Mester Espósito, que, bueno, evidentment no ha agradat al madridisme, no? Però,
1: home, tu mateix.
0: No, clar, tu diràs. Però sí, sí, també noto un canvi de discurs d'Álvaro Arbeló, en aquest sentit, doncs també assenyalant als futbolistes quan ho ha trobat oportú, des de que ja sap que no seguirà la temporada que ve al Real Madrid. I d'altra banda, també podíem escoltar Manolo, un Manolo molt curt i concís, en aquest cas de paraules, que assegurava que queden 4 finals i que ho donaran tot.
3: Bueno, els que queden ja no Sevilla només, els altres que queden són molt importants. Ara ja queden partits que són definitoris i toca donar tot el que tenim a dins.
0: No parla de finals, però sí de definitoris. Ara sí, ja no en queda un altre. En fi, d'altra banda, canviem de colors 1-2. El Barça feia els deures contra l'Osasuna. Amb un 11 de gala i un duel marcat també per la intensitat del conjunt navarrès, els homes de Flick no van estar gens còmodes i amb prou feines van generar perill durant una primera meitat en molt poques ocasions. A la represa, el guió no canviaria en excés, però amb l'entrada dels canvis com Rashford, De Jong i Ferran, el Barça va millorar. De fet, al 81, Marcus Rashford s'inventava una centrada perfecta al cap de Lewandowski, que el polonès aprofitava per convertir en el 0-1. A més, només 5 minuts més tard, Ferran Torres recollia una passada a l'espai de Fermín per signar el 0-2 i sentenciar el duel, tot i que en el 88 Raúl García també retallava distàncies pels locals. Per sort pels homes de Flick, el marcador ja no es tornaria a moure i el Barça feia els deures a Pamplona, tot esperant una ensopegada del Madrid al camp de l'Espanyol que els fes campions i que finalment no es va produir. Bé, no és matemàtica encara, però insistim que és virtual aquest títol, una setmana més. La celebració dels jugadors també, Toni, després del partit, parlava per si mateixa, no?
1: Perquè demostra que nosaltres, els aficionats, segons com en algun moment de la temporada hem menystingut aquesta Lliga, doncs perquè s'ha caigut eliminat de la Copa del Rei, s'ha caigut eliminat de la Champions, i ens hem descentrat una miqueta de la importància del que té el campionat domèstic. I aquests jugadors, ja no aquest cap de setmana, sinó la setmana passada a Getafe, ho van demostrar que la volen i molt, i li donen importància de la manera que la celebraven, sobretot la victòria després de guanyar el camp del Getafe i a Osasuna. Per tant, se li ha de donar importància a un títol de Lliga. No és fàcil, són moltes jornades, són molts mesos de competició, i ells ens estan demostrant això, que té importància, que no és només a guanyar la Champions, que la volem, sens dubte, però que no ens descentrem, que la regularitat.
0: És saber competir en el dia a dia. És, ara mateix hi ha un nou rècord de Flick. Són 10 victòries consecutives a la Lliga, no ho havia aconseguit mai, no? I el balanç és molt positiu després de 2 victòries també en camps molt complicats com els del Getafe i l'Osasuna. Que no va ser un bon partit del Barça el Sadar? Doncs et diré que no, però és l'ofici, no? I el saber competir també en aquest tipus d'escenaris on el Madrid també s'hi ha deixat punts. A falta ara mateix de 4 jornades, és a dir, de 12 punts en joc, veus el Barça arribant al 100 punts, o un cop ja es guanyi la Lliga, que podria ser diumenge que ve, creus que hi haurà una davallada?
1: I podria ser aquesta davallada, però crec que els jugadors també ho tenen com a objectiu. Lewandowski, fixa't que també postpartit deixaven el tema dels 100 punts, i és que no tan sols hi ha els 100 punts, és que jo crec que el Barça, a hores d'ara, el Barça ja ha superat pel que fa el curs passat en quant a punts, És a dir...
0: Sí, sí.
1: Imagina't la bestiesa.
0: També és que has guanyat 29 de les 34 jornades, Només un empat i 4 derrotes.
1: 4 derrotes, això afegir que de moment aquestes 4 derrotes són com a visitant, per tant, parlaves del rècord de Flick, també apostroflant veure que a casa com a local en Lliga no has perdut cap partit i pots acabar doncs, aquest campionat amb tot en ple de victòries com a local. I també l'objectiu, escolta'm, arribar a superar la xifra dels 100 gols en aquesta Lliga. Portem 89
0: gols porta el Barça a favor i són ara mateix 31 en contra. També és l'equip menys golejat juntament amb el Real Madrid, el conjunt de Hansi Flick. T'anava a preguntar precisament doncs, pel Zamora, per Joan Garcia, que ja és ara mateix el porter menys golejat de la Lliga per coeficient. Quina nota li posaries a la seva primera temporada? Ha estat diferencial per tu?
1: Per mi ha estat diferencial, i aterrar en una casa tan gran com la del Barça, en un estadi que també sempre fa...
0: Sí, una porteria que pesa.
1: Sí, jo li posaria... entre 8 i 9 i podria arribar a posar un 9.5. Per mi és excel·lent. Ha salvat el Barça en moltes ocasions, en repetides ocasions. Ha encaixat, doncs, ja et dic, 20 partits, 28 gols, per mi, en números més que correctes, i veus que tens porter per anys. Mm. I és el que demana pel Barça, tindrà un tio segur a la porteria. I ha caigut, és que ha caigut de peus.
0: Sí, sí.
1: De peu.
0: Totalment. Home, ja té el càntic i fins i tot no de Joan García és de la Masia. Això et diu molt de lo bé que ha sentat al vestidor sí. i al club, no? Aquesta arribada de Joan García.
1: I que també són punyeterets.
0: Sí, perquè, home, i tant.
1: Però molt bé, ha caigut bé, és un nano que és d'aquí, que això també agrada, i la comunió que hi ha en aquest vestidor entre molts jugadors, doncs ja no et dic que siguin formats a la Masia, sinó que un està format al Cornellà, l'altre a l'Adam. Mm. De tota la vida, i això també suma.
0: Totalment. Bé, queden 4 jornades, el Barça l'espera Madrid, Alavés, Betis i València, eh? Alavés i València a casa, Madrid i Betis a casa, eh? Alavés i València a domicili. En aquest cas, doncs, també dic que tornava Rafinha aquest cap de setmana i no va tenir minuts. No sé si l'esperaves a Pamplona, Toni.
1: Sí, però, clar, ara és necessari arriesgar per al final, no sé si és massa ja necessari arriesgar, jo crec que és millor esperar el clàssic i a partir d'aquí doncs, que vagi agafant ritme de partit. De fet, el jugador que em va sorprendre més, que va sortir des de la banqueta, va ser Rashford, que tot i... va jugar bé des de la banqueta.
0: Sí, sí, i Ferran també, sortint des de la banqueta, tots dos endollats.
1: Molt bé. Bueno, Ferran porta ja 4 partits consecutius veient porteria. Ferran està fent un tram final digne de mereixer continuar al Camp Nou.
0: Sí, el que passa que hi ha aquella mala ratxa, no sé si van ser 16 partits, no?, sense marcar, que també pesa molt.
1: I tant, sí, és el problema. Però és un davanter que aporta i ofereix coses diferents a les del nou típic, que és el que ara busquem, i l'hem de tindre en consideració perquè, vull dir, és un Ferran que com més va madurant, més gol va donant i escolta, més opcions de joc i d'atac ofereix al Barça de Hansi Flick.
0: Bé, doncs amb tot, diumenge que ve arriba el Clàssic. Un Clàssic on el Barça s'hi podria proclamar ja campió de Lliga, un fet que, com dèiem, no ha passat mai. No us negaré que hauria estat poètic i també irònic que el Barça s'hagués proclamat campió de Lliga gràcies a una sopegada del Madrid a Cornellà al Prat. Però posats a triar, hi ha escenaris que són memorables. I sí, guanyar la Lliga davant l'etern rival és un d'ells. El clàssic d'aquest proper diumenge al Camp Nou arriba carregat d'una tensió especial, d'aquelles que tornen a fer bona la dita que diu que un partit d'aquesta magnitud és molt més que un partit, és molt més que futbol. El Barça té el seu 29è títol de Lliga a tocar i aixecar-lo davant el Real Madrid el convertiria en un d'aquells que recordaria també tota la vida. Els blaugrana en tindrien prou amb un empat, però aquest és precisament el tipus de partits on els càlculs acostumen a saltar pels aires. Les dinàmiques, l'orgull i la rivalitat empenyen cap a una altra direcció. Tot apunta que l'equip de Flick no especularà. Al contrari, sortirà amb determinació, intensitat i amb el desig clar de tancar la feina sense concessions. El Madrid, per la seva banda, no té cap incentiu millor que igualir la festa blaugrana i això ens garanteix també un clàssic trepidant i carregat d'emocions. Ho celebro. Per moments ens pensàvem que seria descafeinat i sense res en joc. Però no, no serà així. Diumenge es disputa més que un partit i el Barça té a les seves mans arrodonir-ho amb un nou títol.
4: Que n'aprengui!
5: La Ronda, con Marc Vila y Toni Guinovart.
6: Mortadela, mortadela, mortadela. Venga.
7: Rondaires, llegó vuestra hora. La hora de la pregunta del día. Fenómenos.
0: Un minut per arribar a 2:15, moment de repassar a la pregunta del dia, que avui, a més, ve acompanyada dels amics de Sòria Natural. Toni, avui busquem protagonistes.
1: Qui va ser el jugador del Barça amb més energia davant l'Osasuna? Us hem donat 4 opcions, Ferran Torres, Fermín, Pedri o l'opció Altres. A Instagram, 27% per Ferran Torres, 45% per Fermín, 18% per Pedri o un 9% per l'opció altres. En canvi, a Twitter la cosa està igualadíssima, i és que els tres futbolistes que us hem donat han rebut un 33% dels vots. Ferran Torres, Fermín i Pedri han estat votats en un 33% de vots. Ja ho sabeu, aneu votant i al llarg del programa doncs, anirem desvetllant aquests percentatges i quin ha estat el millor jugador del partit amb més energia davant l'Osasuna.
0: Molt bé, doncs de moment això, la cosa força igualada, i abans de seguir també recordar-vos que si necessiteu energia podeu provar el Fotprint. És de soja natural i és molt més que una jalea. És rendiment, resistència, defenses, concentració, porta jalea real, pròpoli, NADH, vitamines, minerals i aminoàcids i una alineació de gala que et permet escollir el que més t'agradi. El Fotprint clàssic, el plus, l'esport, el zero o el júnior. Fotprint de venda en arbolaris per a farmàcies i també online. Fotprint 100% natural i amb la garantia de Sòria Natural.
5: La Ronda, con Marc Vila,
4: Mr. Catering
5: i Toni Guinovart.
4: ¿Por qué eres tan bueno?
7: Y ahora, las portadas, macho.
0: Doncs vinga, avancem i repassem ara també aquestes portades d'avui. Toni, com es desperta la premsa esportiva aquest dilluns 4 de maig? Avui, per cert, dia mundial de Star Wars, May the 4th, que la força t'acompanyi. Uau, que guai. Sí, sí, sí, sí, sí. Ja ho veus.
1: No m'agraden gens aquest tipus de pel·lícules. En fi, què pensem? Diario AS ho dedica a una foto ben gran per Vinicius i ens titula Vinicius cancela el alirón després de la victòria del Real Madrid al camp de l'Espanyol. Continuem amb el diari Marca, que ens també ens posa una foto ben gran de Vinicius i diu Vini evita el alirón, i atenció, també posa i el pasillo. Anem avançant, i aquí a Barcelona, el diari Sport, en una foto ben gran, totes les jugadores del Barça femení, titula a la final, Barça 4, Bayern 2, i també al Mundo Deportivo, una foto ben xula d'Alexia Botellas en la celebració d'un dels seus gols, titula a la final, i també en la part superior podem veure hasta el clàssico i una foto de Vini celebrant un també dels doblet que va fer ahir davant l'Espanyol.
0: La premsa de Madrid ho bategen com si aquí a Barcelona hagués fet gaire mal aquesta victòria del Madrid al camp de l'Espanyol, no? Cancela l'alirón, bueno, no ho sé.
1: Bé, tots els mitjans, ja no tan sols escrits, sí que feien referència que el Madrid ha salvat, ha evitat aquest primer match ball i ha...
0: Correcte, però vull dir que no sé fins a quin punt guanyar o la possibilitat de guanyar una lliga contra el Madrid encara li donarà fins i tot més valor, no?, a la lliga del Barça. Vull dir que, bueno, per aquí també s'ha de tenir en compte. En fi, de moment aquestes són les portades, i abans de seguir, una crida a tots els amants del futbol, perquè aquesta setmana arriba el clàssic i fins al dissabte 9 de maig podreu viure la millor prèvia a l'espai Movistar de Plaça Catalunya, on hi podreu gaudir d'una zona immersiva dedicada al clàssic i també amb múltiples i divertides propostes com jocs, reptes, sortejos de samarretes, i fins i tot podreu emportar-vos una pilota oficial de la Lliga. Demà, per cert, hi tindrem a Jordi Alba, signant i fent-se fotos amb tots vosaltres. Recordeu, fins al dia 9 podreu gaudir el millor clàssic a l'espai Movistar de Plaça Catalunya.
5: La Ronda, con Marc Vila.
8: Penso que ha sido un accidente.
5: I Toni Guinovart.
8: La gespa no està en les millors condicions.
0: Doncs va, avancem 4-2, amb més patiment del compte, però el Barça femení tornava a fer història després de superar el Bayern de Munic i classificar-se per la seva final de la Champions particular. És sisena final consecutiva de la Women's Champions League per les blaugranes. I ho van fer amb un Spotify Camp Nou ple de gom a gom, i les golejadores van ser Salma Para, Lluelo, Eva Peijor i Alexia Putellas per partida doble. Això sí, la gran ovació de la tarda va ser per Aitana Bonmatí, que va reaparèixer després de 5 mesos de lesió. El rival a la gran final serà l'Olímpic de Lió, que entrena Jonathan Giraldez, que remuntava imposant-se 3-1 a l'Arsenal, el vigent campió, que portava un avantatge d'1-0 de l'anada. Per tant, el proper 23 de maig a Oslo, el Barça buscarà la seva quarta Champions, mentre que l'Olímpic intentarà aixecar la novena. Serà la quarta vegada també que tots dos conjunts es trobin a la gran final, amb un balanç de dues victòries per les franceses i una per les blaugranes. Toni, és la millor final possible? Com veus aquest duel contra el Lió, on el Barça no sé si en aquest cas hi arriba com a favorit?
1: Home, mira, començant per lo de... Jo crec que sí que és el favorit perquè després d'estar a les finals durant tantes temporades consecutives...
0: S'ho ha guanyat, mereix... no, ja?
1: Sí, jo crec que et mereixes aquest reconeixement de dir, ei, ets el favorit perquè, carai, sis finals, vull dir, tu mateix. I després, què passa amb aquest Olímpic de Lió? Que és el qui té un palmarès més avoltat pel que fa a títols de Champions aconseguits. Per tant, sí, és la millor final possible. És un cartell espectacular, no? Veure el qui en té més, el qui en pot aconseguir nou davant un Barça que en té tantes finals consecutives en els darrers anys, també és un cartell de final de luxe.
0: Sí, sí, sens dubte. A Oslo, eh? A més, aquesta final tindrà un al·licient... també
1: molts,
0: curiós,
1: molts,
0: sí, un d'ells, però clar, vull dir, el Barça juga Mapi León i a l'Olímpic de Lió hi juga Ingrid Engen. És conegut per tothom que són parella, sentimental. Que, o sigui, que hi ha una Champions de per mig entre una parella consolidada. I, per cert, ahir Alexia Putellas va ser substituïda i va marxar emocionada entre llàgrimes. No sé com ho interpretes, encara no ha renovat i algú ja diu que podria sonar a Déu.
1: Clar, algú apunta que podia ser ahir el darrer partit d'Alexia al Camp Nou, no? Home, també podríem atribuir-ho a que és una final més, tot costa, sembla que no, però davant el Bayern no va ser tan fàcil, eh?
0: Vull no.
1: Sí, el marcador, però el gol anul·lat i tot això, i escolta'm, que es va sumant a finals, pot ser que sigui, també s'ho ha guanyat, el fet de poder decidir ell el seu futur, són molts anys a Can Marta, ha donat molt, per tant, qui no et diu que voler fer una aventura fora de la Lliga Espanyola, doncs...
0: Sí, però faria mal, seria una marxa dolorosa. Bé, també en clau blaugrana 3-1 al Barça Atlètic, que hi ha al Camp del Torrent en l'última jornada de Lliga i es quedava sense poder entrar als play-offs d'ascens a primera ref. No sé com ho definiries, decepció, fracàs...
1: Home, és una pena, el Torrent està en posicions...
0: Es va quedar amb un home menys, el Barça també la primera meitat, però...
1: Sí, però tu mires la classificació del Torrent i està en les últimes posicions de la Lliga. Bé, és decepcionant, no era fàcil, però perquè hi havia més equips en tota aquesta lluita, però sí, és un disgust. Interessa molt tindre els filials com més ben situats pel que fa a classificació.
0: Totalment. Ha de seguir Belletti o no?
1: Jo crec que no ho ha fet tampoc malament, no?
0: L'objectiu era l'ascens, o almenys els play-offs.
1: Sí, tascat a les portes, sí. És que... Però és que han anat passant també molts entrenadors, en Rafa Márquez...
0: No,
1: però en els darrers anys, i potser ja, també ha continuat tenint estabilitat a 2-3 cursos, no estaria malament.
0: Sí, això també.
1: 5 anys, des de Sergi Bertjuan, Marc, des de el Márquez, de l'Eti, n'han de sumar un mes, no sé, millor una mica sola i que sigui una cosa duradera el que el tècnic estigui al capdavant.
0: Bé, seguim amb més coses. Canviem de color, 0-1. El Girona patia una dolorosa derrota davant el Mallorca que complica seriosament la vida als de Mitchell. Ara mateix es troben a només 4 punts del descens a l'espera del que faci avui al Sevilla i en les 4 jornades restants s'hauran d'enfrontar el Rayo, Real Societat, Atlético i Elche. Espanyol o Girona? Qui ho creus que ho té pitjor, Toni?
1: Jo et diria que en funció dels marcadors del marcador d'aquesta nit, jo crec que l'Espanyol ara ho té una miqueta pitjor. Crec que els rivals que té per davant són molt complicats perquè tenen algú en joc. És que són Sevilla, Athletic Club, Osasuna i Real Societat. T'ho he dit bé en aquest ordre, oi que sí? Perquè ara mateix...
0: Sí.
1: Doncs, tu...
0: Toni, perdona, t'estem perdent, hem de ser més concisos perquè és que no t'escoltem bé, no t'acabem d'escoltar bé. La jornada número 34 de primera també ens deixava el Villarreal 5, Levante 1, València 0, Atlético 2, Alavés 2, Athletic Club 4, Celta 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2, Betis 3, Oviedo 0 i per avui ens queda pendent el Sevilla-Real Societat, com dèiem, una victòria als andalusos permetria sortir al conjunt de Luis García Plaza del descens.

0: Hola, rondaires, ¿cómo estáis? ¿Harto de regar y tener que cuidar vuestro jardín? Pues lo primero que hay que hacer es llamar a los número uno. Llama a Césped Solución. Son los líderes en la instalación de césped artificial de tipo residencial en Cataluña.
1: Césped artificial de calidad, de los mejores fabricantes y con 8 años de garantía. Llámalos al 902-481-483 o visita su web cespedsolucion.es.
2: La ronda con
3: va, doncs tornem a ser per aquí. Moment d'analitzar com tenim ara també la situació a la Lliga amb un Barça líder, 88 punts, són 29 victòries, un empat i 4 derrotes en 34 jornades. Recordes, Toni, amb qui va ser l'empat del Barça, l'únic d'aquesta temporada a la Lliga?
4: Sí, el Rayo Vallecano.
3: Sí, senyor, molt bé. A l'inici de curs, al camp del Rayo. El Madrid és segon, amb 77 punts. Tercera posició pel Villarreal, amb 68, i l'Atlético, que és el quart, amb 63. La cinquena posició és pel Betis, són 53 punts. Pendent encara el Betis de si podrà o no ser a la Champions, amb aquesta cinquena posició. Ja ho sabeu, això depèn de les victòries de l'Atlético i del Rayo, tant a la Champions com a la Conference League, així com també del Bayern de Munic i del Friburg, un Friburg que és a l'Europa League. Pendents d'això, de que el cinquè classificat de la Lliga també vagi a la Lliga de Campions. Creus que serà així, Toni, o creus
4: home,
3: que no?
4: És complicat. Per una part, el Rayo ho té bé, l'Atlético, bueno, o tant de bo seria espectacular un any més tindre cinc equips a la màxima competició i seria un premi pel Betis o el Celta fins i tot.
3: Exacte, sí. El Celta que ara mateix es troba a 6 punts del Betis, el 6è classificat és el Celta amb 47, 7ª posició pel Getafe, també lluitant per entrar a Conference, l'Atlètic Club suma 44 punts, els mateixos que el conjunt madrileny, i la Real Societat és 9ª amb bitllet ja europeu després de guanyar la Copa del Rei. La 10ª plaça és per l'Osasuna amb 42, també són aquí els navarresos. També 42 punts al Rayo, que ha agafat aire després de la victòria aquest cap de setmana. 39 punts pel València i ja mirant més cap a baix que no pas cap a les places europees. 39 punts també per l'Espanyol, a 5 punts del descens. 14ª posició, 15ª i 16ª amb 38 punts. Elche, Mallorca i Girona. 17ª per l'Alavés, encara fora del descens en 36, però com dèiem, pendents del Sevilla, que és ara mateix qui tanca aquesta zona vermella de la taula en 34 punts i que juga aquest vespre el Sevilla contra la Real Societat. Penúltima posició amb 33 punts, a 3 de la permanència de moment al Levante, i s'enfonsa una mica més aquesta jornada en el descens al Real Oviedo amb 28 punts que va perdre. L'Oviedo amb peu i mig a segona, no? Ja virtualment, Toni, o no? Encara no.
4: Home, i a més tenim present el que tu deies, el partit d'aquesta nit ja pot estar a 9 punts, sí, a falta dels 12 que queden.
3: I encara, fixa't, jugar contra Oviedo, Madrid, Alavés i Mallorca. Vull dir que encara té un calendari força complicat, l'Oviedo.
4: Una pena, perquè és un dels equips de les competicions espanyoles, però el veig ja directament a segona. Vaja, li donaria un tant per cent molt, molt reduït de poder-se salvar.
3: Aquest cap de setmana, per cert, 500 partits d'Ernesto Valverde dirigint a l'Atlètic Club. 500, Es diu aviat, la feina del Xingurri, que ja sabem que deixarà el càrrec a final de temporada, un Valverde que també doncs, va celebrar totes les de la llei, la victòria aconseguida a Vitoria, però no sé fins a quin punt creus que aquí a Can Barça també es va ser un punt injust amb Valverde.
4: Jo crec que pel que fa a nivell de títols no se li pot retreure res perquè va aconseguir dues lligues consecutives, el que en breu aconseguirà Hansi Flick també ho va fer ell, per tant té mèrit, el que sí que és veritat que les desfetes europees van marcar i molt. I van ser les onades de Roma i després Liverpool. Aquest va ser els seus principals mals i després jo crec que es va ser injust en ell quan se'l va acomiadar després de perdre unes semifinals de la Supercopa d'Espanya davant l'Atlètic de Madrid. Mm-hmm. Va ser, potser de totes les situacions negatives que va viure al capdavant, va ser potser la més surrealista.
3: Després de fer un bon partit, a més, vull dir que el Barça havia quedat eliminat, però les sensacions en aquelles semis contra l'Atlético no havien estat pas dolentes. Toni, ara ja que portem 34 jornades, qui diries per tu que ha estat l'equip revelació aquest curs?
4: Doncs per mi l'equip revelació jo podria dir que ha estat l'Osasuna i Getafe. Jo no m'esperava tant. T'ho dic perquè considero que estan molt ben posicionats i hi ha decepcions més grans. A primera volta hauria estat l'Espanyol sens dubte, però al final tot ha anat cap a baix. I també en aquest selecte grups d'equip revelació posaria l'Elx, però falta que tanqui la permanència.
3: Sí, un Elx que també va ser una molt bona primera volta, però en aquest segon tram de curs s'ha desinflat i de quina manera l'equip d'Eder Sarabia, també.
4: Sí, i et deia, per exemple, el Celta ha continuat amb aquesta bon saber fer, perquè l'any passat ja estava en competicions europees. L'Atlètic Club, parlaves d'ara d'Ernesto Valverde, fins i tot encara té opcions d'entrar a Europa, vull dir, encara acabarà en posició. La Real Societat, doncs, el simple fet d'haver guanyat la Copa del Rei, doncs ja li dona el premi. I també, cuidado, el Rayo, que
3: avui sí, on també està a Europa. Lluitant a la Conference, en aquest cas, doncs, aquesta setmana ha de certificar el pas a la gran final, però molt bona temporada també amb un dels pressupostos més baixos de la competició, el Rayo Vallecano. Deixem que també fem un tomb per segona, on hi tenim el Racing de Santander, líder amb 72 punts. Ara mateix el Racing, a falta de 4 jornades, també amb els deures molt ben fets per tornar a primera per la via directa. Avui és segon al Depor amb 68 punts, però aquesta nit juga l'Almeria contra el Mirandés i en cas de victòria l'Almeria tornaria a recuperar la segona plaça. Un Almeria que entrena, per cert, un vell conegut també del nostre futbol com és Francesc Ferrer Rubi. La quarta posició és per les Palmes, a només 2 de la segona plaça ara mateix. Cinquena pel Castellón, 64 punts, a 4 de l'ascens directe, i sisena, a 5 punts de l'ascens directe, al Màlaga, que també aconseguia ahir una victòria de prestigi. La setena és pel Burgos, a només un punt del Màlaga, a 2 punts del play-off l'Eibar, i ja més avall el Còrdoba, l'Andorra, un Andorra que es troba, per exemple, a 11 punts del play-off, i en zona de descens, Mirandés, encara amb un partit menys. Si guanya avui el Mirandés, empataria amb el Cádiz, que és qui marca ara mateix la permanència. També 36 punts al Huesca, 35 al Saragossa, el Saragossa ara mateix a 4 de la permanència, i el QE és la Cultural Leonesa amb 33 punts. Tot molt apretat també a la zona baixa i a la zona alta d'aquesta Lliga Hypermotion. Toni, et pregunto pel teu gust personal, a qui tens més ganes de tornar a veure Primera Divisió? Quins equips d'aquesta part alta?
4: D'aquests grupets selectes d'equips, jo em quedaria amb Racing, tal com està, i amb el Deportivo de la Coruña, sens dubte. I després, aquest tercer, no em sabria greu que fos el Màlaga.
3: Més que l'Almeria o les Palmes, eh?
4: Sí, també seria interessant veure l'Almeria primera pel tema que està Cristiano Ronaldo com a propietari, però jo sóc més de clubs amb més història, i per mi la història recent andalusa i forma part del Màlaga.
3: El Saragossa continua en caiguda lliure, no sé si el veus amb opcions de salvar-se, ara com dèiem està 4 de la permanència, però torna a viure un moment de males sensacions i mala dinàmica. Un Saragossa que ara mateix, doncs, insistim, ja són 5 jornades sense guanyar.
4: Una pena, un punt, doncs, d'aquestes 5 jornades que tu deies sense guanyar, només un punt. I fixa't, no?, un dels grans que se'n pot anar a segona B. Per cert, aquesta jornada que el Tenerife, que pujarà ja, és nou equip de segona divisió.
3: Exacte.
4: Gràcies a Déu. El Tenerife també assoleix aquesta competició, però el Saragossa té, jo crec, tots els números, i després del derbi aragonès de la setmana passada té tots els números per no estar el pròxim curs a la segona divisió.
3: I per cert, aquest cap de setmana també polèmica a Andorra amb l'arbitratge d'Alonso de Nawolf, l'àrbitre del Col·legi Aragonès, que bé, se les va tornar a tenir amb Piqué, el cos tècnic de l'Andorra i tot aquell que passava per allà. En fi, un episodi que no ens agrada pas. Seguim i parlem també ara del filial, va.
1: Hola rondaires, ¿todavía no sabéis por qué tenéis que compraros una scooter SIM? Pues aquí van los motivos. Por su amplia gama, porque hay muchos modelos donde elegir, porque tendrá 5 años de garantía gratuita en todos sus modelos de más de 50 centímetros cúbicos y por su relación calidad-precio y mantenimiento. ¡Va, va!
2: ¡Una maravilla, chaval! Pues eso, motos SIM, la mejor relación calidad-precio y con 5 años de garantía. Acércate a tu concesionario SIM más cercano o visita su web sim.com.es.
5: Estás escuchando La Ronda.
6: Yo tengo cada noche unos dulces sueños cuando pienso en Leo Messi.
3: Bé, doncs, la filial ens l'apropa la Viena Gaza. Viena, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: 3-1. El Barça Atlètic es quedava a les portes del play-off després de caure en l'última jornada al camp del Torrent. Com va anar això?
7: Doncs sí, el duel va començar amb el conjunt blaugrana conscient de la pressió del context classificatori, però el partit es va complicar al minut 35, quan els culers es van quedar amb un jugador menys per doble targeta groga a Guillem Víctor. Poc després, el Torrent es va avançar amb un gol d'Ibi Martínez a la sortida d'un córner, tot i que la reacció blaugrana va ser immediata. Toni Fernández empatava només 2 minuts després amb un gran xut des de la frontal, mantenint vives les esperances culers abans del descans. A la segona part, el conjunt local va aprofitar la superioritat numèrica per acabar decantant el partit. Mejía tornava a avançar el marcador al minut 75 amb una rematada de cap i 3 minuts després Meca sentenciava definitivament el partit amb el tercer gol dels locals. Amb aquesta derrota, però, el Barça Atlètic va posar ahir punt i final a la temporada, quedant en sisena posició a 3 punts dels play-off descents que disputaran l'Atlético Baleares, el Poblense, Reus i l'Alcoyano.
3: Bé, doncs no va poder ser. Sort del femení, Viena, eh?
7: Sort del femení.
3: Com va anar al Camp Nou?
7: Molt bé.
3: Una festassa, no?
7: Sí, molt bé.
3: Doncs res, Viena, gràcies i fins demà. Adéu-siau.
7: Adéu, merci.
8: ¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.

0: programa que yo soñé.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i molt bona rondeira. Són ja les 7 del matí d'aquest dilluns, 4 de maig. Sigueu benvinguts a la segona hora d'avui, on us seguirem explicant que la Lliga del Barça encara ha d'esperar. I qui sap si serà diumenge que ve el Clàssic quan el conjunt de Flick pugui alçar-se amb el títol. Això sí, de moment, tant Barça com Madrid han fet els deures aquest cap de setmana i tot queda obert per aquest compromís del proper 10 de maig al Camp Nou. Tampoc passarem per la lluita per la salvació amb Girona i Espanyol immersos en aquesta zona baixa. O, com no, també celebrarem el pas a la final de la Women's Champions League del Barça femení, la sisena consecutiva. Una autèntica barbaritat. En parlarem de tot plegat a la tertúlia amb l'Àlex Esteban i el Sergio Durán, i també per aquí de nou el Santi Olvan al control tècnic i el Toni Guinovart. Toni, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
1: Bé, el títol ha d'esperar, però tampoc és un mal escenari poder ser campions al Clàssic, no?
2: No, home, no. Quan es guanyen unes lligues a casa davant el màxim o l'etern rival? Quan? Fa anys que això no passa. Ho hem vist l'any 1932, imagina't. Per tant, escolta, ho hem de viure com una cita espectacular i gairebé inèdita.
1: Doncs ara en parlarem, però abans també, de la mà dels amics de Quadis Ebro Mataró, hem de repassar l'estat del trànsit.

0: Doncs vinga, som-hi, bon dia i bona hora. 0-2, el Madrid superava l'Espanyol i el Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. En una primera meitat de poques ocasions, Vinícius i Cabrera van tenir les més clares pels seus respectius equips. A més, també cal destacar que en aquest primer temps, Mendy s'havia de retirar amb una lesió muscular al minut 10 i que el VAR va corregir una vermella molt exagerada que Gil Manzano li havia mostrat a Omar per una trompada sobre Vinícius. A la represa, Arbeloa donava entrada amb Estantuno i Gonzalo i precisament el propi Gonzalo assistia a Vinícius per fer el 0-1 al minut 55. L'Espanyol va intentar reaccionar posant a prova l'Unin, però malauradament pels interessos blanc i blaus tornava a ser Vinícius qui marcava el 0-2 al minut 66 amb un gran xut a l'escaire de Dimitrovic. D'aquesta manera, doncs, els blancs agreujaven la crisi de l'Espanyol, que segueix a 5 punts del descens a l'espera del que faci avui al Sevilla, mentre que també s'estalviaran el passadís endarrerint el títol de Lliga del Barça. Això sí, si els blaugranes guanyen un dels 4 partits que resta o el Madrid ens ho pega en una d'aquestes 4 jornades, això s'haurà acabat. I diumenge que ve hi ha clàssic i un empat serviria als homes de Flick. Toni, fins a quin punt vas celebrar la victòria del Madrid i els gols de Vinícius? Perquè sé que tenies ganes de que el clàssic pogués ser qui dictés sentència.
1: Doncs, home, de manera cohibida els vaig celebrar perquè no sóc massa donat a celebrar coses del Real Madrid, però sí que em ve de gust que el Barça... si ha de guanyar la Lliga, que la...
0: Ui, em sembla que hem perdut el Toni ara. Doncs això que dèiem, no? El Barça que recupera, en aquest cas... Toni, perdona, no t'escoltem ara. Estàs per aquí? Hola, Toni? Bé, hem perdut el Toni, però el que dèiem, no? El Madrid va aconseguir guanyar aquest enfrontament ahir contra l'Espanyol a Cornellà al Prat en un duel on Vinícius va destacar per sobre de la resta, es va carregar l'equip a les esquenes, sobretot en aquesta segona meitat, i això va servir... Doncs perquè el Barça encara no sigui matemàticament campió de Lliga. Però, com dèiem, el Barça tindrà el primer match ball, ara sí, depenent d'ell mateix, el clàssic de diumenge que ve. Toni, ets per aquí, eh?
1: Sí, estic per aquí.
0: Val. Signes l'empat perquè serviria l'empat. Signes un empat contra el Madrid diumenge vinent?
1: Signo la victòria i l'empat. Tot el que sigui guanyar el títol de Lliga, escolta'm, jo crec que queda en un segon pla el resultat, el marcador final del Camp Nou.
0: I fins a quin punt ahir esperaves més de l'Espanyol? Un Espanyol que encadena 17 jornades sense guanyar, més de 300 minuts sense marcar, no marca des del dia del derbi. Les cares de l'afició i dels jugadors també eren un poema ahir. No sé, com veus la situació de l'Espanyol i si hi ha motius per creure en la permanència blanc i blava?
1: Veig un Espanyol ja ensorrant no tan sols els futbolistes, sinó també l'afició. Queda un calendari complicat a partits davant Atlètic Club, a Sevilla, Atlètic Club, Osasuna, Real Societat. No serà fàcil. La clau està i es juga part de la permanència aquesta nit i dissabte que ve. Mm-hmm.
0: No contemplem, no?, un canvi a la banqueta per aquestes 4 finals. Manolo és l'home.
1: El canvi hauria d'haver estat fa un parell de jornades. No és normal que encadenant tants partits sense sumar els 3 punts un entrenador continuï al capdavant de l'equip, però pel que queda ja, per lo que queda en el convento, pues me quedo dentro.
0: Ja, però el que t'està jugant és molt, eh?
1: Sí, però qui et ve ara, com mentalitzes els futbolistes, quines directrius pots donar quan queden 4 partits? Ara jo crec que tots volen la permanència, tots volen aconseguir l'objectiu que és tancar-ho el més aviat possible. No ha de ser a priori tan complicat guanyant dissabte a Sevilla, crec que ja ho tindrien gairebé tot segellat, però s'ha de donar això, sumar els 3 punts. Per tant, canvis ara ja millor que no, pel que queda ja no.
0: Bé, doncs escoltarem a Manolo, el tècnic blanc i blau, que també parlava d'aquest tram final de curs que li espera a l'Espanyol. 4 finals, la primera diumenge que ve, o dissabte que ve, més ben dit, al camp del Sevilla, on Sevilla, que encara ha de jugar aquesta nit, contra la Reial Societat.
2: Bueno, els que queden ja no Sevilla només, els altres que queden són molt importants. Ara ja queden partits que són definitoris i toca donar tot el que tenim a dins.
0: Doncs definitoris i donar tot el que queda dins. No hi ha més per Manolo González. Mentrestant, Arbeloa també parlava ahir de la versió que espera del seu equip perquè en aquest cas el Madrid torni al lloc que segons Arbeloa es mereix.
3: Bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Creo que hoy en día, si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, como dije ayer, pues el talento solo no vale. Y bueno, pues me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido el Real Madrid, pues yo creo que no hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio.
4: És un autèntic poeta, Don Álvaro Arbeloa, en aquest cas, també, però, assenyalant ja els jugadors, Toni? Ha canviat el seu discurs, no sé si des de que sap que ja no té massa continuïtat en el projecte blanc.
1: Massa continuïtat, però també fins i tot comentaven que podria ser el segon de Mourinho, imagina't.
4: Bueno, sí, ja.
1: En fi, ha canviat el discurs, potser va tard, va arribar en modo avión, és a dir, modo protecció a jugadors, i no sé si va ser un discurs encertat el de fa res, 3-4 jornades passades, que era tota felicitat, la casa de la pradera. Ara ja comença a assenyalar. Bé, i té motius per fer-ho. Mbappé, futbolistes fent cares a la banqueta...
4: Carreras, no sé si... ahir Álvaro Carreras, sí, Carvajal, la setmana passada al camp del Betis, Asensio també en el seu dia, no? Ceballos i aquesta sí. No relació que hi ha entre tots dos. Bé, realment...
1: Molt mal ambient,
4: Sí.
1: Molt mal ambient. Veurem com ho soluciona, si hi haurà moltes sortides, si hi haurà moviment perquè arreglar això sembla que costarà. I és que, a davant, no oblidem que Mbappé i Vinícius tampoc són gaire amics, pel que sembla.
4: Bé, veurem com evoluciona tot plegat, però la situació no és fàcil de gestionar al vestidor blanc. Mentrestant, 1-2, el Barça feia els deures contra l'Osasuna amb un 11 de gala i un duel també marcat per la intensitat del conjunt navarrès. Els homes de Flick no van estar gens còmodes durant la primera meitat i van gaudir de molt poques ocasions. A la represa, el guió no canviaria en excés, però amb l'entrada dels canvis com Rashford, De Jong i Ferran, el Barça va millorar. De fet, al 81, Marcus Rashford cimentava una centrada perfecta al cap de Lewandowski, que el polonès aprofitava per convertir en el 0-1, i només 5 minuts més tard Ferran Torres recollia una passada a l'espai de Fermín per aconseguir el 0-2. Això sí, Raúl García, al 88, també retallava distàncies pels locals, però per sort, pels homes de Flick, el marcador ja no es tornaria a moure i el Barça feia els deures a Pamplona, tot esperant una ensopegada del Madrid al camp de l'Espanyol, que, com us dèiem, finalment no es va produir. No és matemàtic, però Toni, és virtual. Si no és el clàssic, serà més endavant. La celebració dels jugadors a El Sadar també ja donava pistes de que l'equip ho té a la seva mà i està convençut de que aquesta lliga no s'escaparà. Ara, a falta de 12 punts en joc i amb 88 punts al marcador, els veus arribant als 100?
1: Jo crec que sí. És el repte que s'han de marcar. És fer una temporada de títol o una temporada de títol inolvidable. I és que sumar 100 punts només ho ha fet el Barça de Tito i el Barça de Mourinho. Per tant, està al seu poder tornar a fer història.
4: Desena victòria consecutiva. El Barça de Flick no ho havia aconseguit abans. Això a la Lliga, 10 victòries consecutives. Un Barça que, com dèiem, és líder, 29 victòries en 34 partits, són molt bons números, 89 gols a favor i 21 en contra, i en aquest cas, 89 gols a favor i 31 en contra, i Joan Garcia, que ja és també el Zamora. No sé fins a quin punt també l'arribada de Joan Garcia ha estat determinant aquest curs, Toni. Quina nota li poses al primer curs de Joan Garcia?
1: Com et deia, entre 8, 9, 9 i mig ha estat importantíssim per donar seguretat a la porteria. De fet, et diré, el Barça a hores d'ara ha encaixat 8 gols menys que el curs passat. I la temporada passada parlàvem i elogiàvem la solidesa defensiva del Barça. Per tant, escolta'm, han millorat i molt. Ara, això com s'ha d'acabar de redefinir? Doncs amb això, amb un eix de la defensa encara molt més segur i que ajudi més a Joan Garcia. Però escolta, molts partits en porteria zero. Jo crec que és molt meritori l'arribada que ha tingut el català a la porteria del Barça. No és fàcil caure en gràcia, ho ha fet. I no ha demostrat moments dubitatius, vull dir, ha estat molt sòlid, molt segur de coco, i això és... Han arribat aquí altres grans porters. Vítor Bahía no van encaixar.
4: Per exemple, entre molts d'altres. Dutruel, no? Sí, sí, Bonanno, sí, sí. No ho sé, no? N'hi ha uns quants. Sí, sí, en surten uns quants. Bé, i escolta, l'última, Toni, ràpidament també et volia preguntar per Rafinha, perquè va rebre l'alta mèdica, també Bernal, que va tenir uns minuts, però el brasiler no va reaparèixer encara el Sadar. No sé si l'esperaves, no sé si... Bé, també ho interpretes una mica com a cast, o no?
1: Jo crec que tampoc no volen forçar pel que queda. Gairebé està, només falta fer l'últim tom del llacet per segellar la Lliga, i crec que també s'ha de tenir present que hi ha el Mundial, i crec que el Hansi Flick també això ho té al cap, i per què arriesgar un jugador que a hores d'ara ja ha de gaudir de minuts, però hi ha més escombraries.
4: Bé, doncs amb tot, diumenge que ve, arriba el clàssic. Un clàssic on el Barça s'hi podria proclamar campió de Lliga. No us negaré que hauria estat poètic i també irònic que el Barça s'hagués proclamat campió de Lliga gràcies a una ensopegada del Madrid contra l'Espanyol. Però, posats a triar, hi ha escenaris que són més memorables. I sí, guanyar la Lliga davant l'etern rival és un d'ells. El clàssic d'aquest proper diumenge al Camp Nou arriba carregat d'una tensió especial, d'aquelles que tornen a fer bona la dita que diu que un partit d'aquesta magnitud és molt més que un partit, que és molt més que futbol. El Barça té el seu 29è títol de Lliga a tocar, i aixecar-lo davant el Real Madrid el convertiria en un d'aquells que es recordaria tota la vida. Els blaugranes en tindrien prou amb un empat, però aquest és precisament el tipus d'enfrontaments on els càlculs acostumen a saltar pels aires. Les dinàmiques, l'orgull i la rivalitat empenyen cap a una altra direcció. Tot apunta que l'equip de Flick no especularà, al contrari, que sortirà amb determinació, intensitat i el desig clar de tancar la feina sense concessions. Serà una final. El Madrid, mentrestant, no té cap incentiu millor que igualir la festa blaugrana, i això ens garanteix un clàssic trepidant i carregat d'emoció. Ho celebro. Per moments, fins i tot pensava que seria descafeinat i sense res en joc. Però ja veieu que no, que diumenge es disputa més que un clàssic, i el Barça té a les seves mans arrodonir-lo amb un nou títol.
5: Que n'aprenguin!
6: Estàs escuchant La Ronda.
7: Hem triomfat! Esconda mà! Sabe, sin droga, sin nada. ¿Pa qué?
8: Rondaires, llegó vuestra hora, la hora de la pregunta del día, fenómenos.
4: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí, moment de repassar la pregunta del dia avui de la mà de Sòria Natural. Busquem protagonistes, Toni.
1: Qui va ser el jugador del Barça amb més energia davant l'Osasuna? Us hem donat 4 opcions: Ferran Torres, Fermín, Pedri o altres. A Instagram, un 28% ha votat Ferran Torres, un 42% Fermín, un 22% Pedri i un 8% ha votat l'opció altres. A Twitter la cosa està més que igualada, i és que mateixos percentatges per Ferran Torres, Fermín i Pedri, tots ells amb un 33%.
4: Bé, doncs la cosa força igualada també en aquest cas. A qui has votat tu, Toni?
1: Jo, Ferran Torres.
4: Ferran, el tauró. Bé, un Ferran que va tornar a sucar i també va entrar molt bé a Pamplona. Dit això, també vull recordar-vos que si voleu mantenir el colesterol a ratlla heu de provar Oxicol, que és un complement alimentari amb actius d'origen natural que conté àcids grassos d'omega 3 que ajuden a disminuir els triglicèrids en sang. I d'altra banda, també hi ha monacolinaca que redueix la formació de colesterol. I és que si voleu mantenir el colesterol a ratlla us heu de prendre una càpsula cada dia abans d'anar a dormir d'Oxicol, i li direu adeu al colesterol. Oxicol havia de ser de Kern Pharma, de venda en farmàcies.
6: La Ronda, com Marc Vila i Toni Guinovart.
9: Aquests set ciències, aquests mestre tites...

0: Doncs va, seguim 4-2, amb més patiment del compte, però el Barça femení tornava a fer història després de superar el Bayern de Munic i classificar-se així per la seva sisena final de la Women's Champions League consecutiva. Amb un Spotify Camp Nou ple de gom a gom, els gols van ser obra de Salma Parayuelo, Eva Peijor i Alexia Putellas per partida doble. Això sí, la gran ovació de la tarda va ser per Aitana Bonmatí, que va reaparèixer després de 5 mesos de lesió. El rival a la gran final serà l'Olympique de Lió, que entrena Jonathan Giraldez, que s'imposava 3-1 davant l'Arsenal, vigent campió, i que portava un avantatge d'un 0 de l'anada. Per tant, el proper 23 de maig a Oslo, el Barça buscarà la seva quarta Champions, mentre que l'Olympique intentarà aixecar la novena. Serà la quarta vegada que tots dos conjunts es trobin a la gran final, amb un balanç de 2 victòries pel conjunt francès i una per les blaugranes. Toni, fins a quin punt el Barça és favorit en aquesta gran final? Final contra, bé, el rei d'Europa, en aquest cas del femení.
1: És la gran final i jo crec que ha de ser i és el clar favorit, ja que encadena 6 finals jugant-les. Per tant, escolta'm, qui hi ha millor que el Barça per poder guanyar aquest títol? És que és històric arribar a tantes finals de manera consecutiva.
0: Hi haurà diversos noms propis i diverses també històries a comentar d'aquesta gran final, però d'una d'elles, per exemple, és que Mapi León s'enfrontarà amb la seva parella sentimental, conegut per tothom, perquè és pública, amb Ingrid Engen, una al Barça, l'altra a l'Olímpic de Lió. Engen també han passat al Barça, esperem que la cosa no acaba malament entre totes dues. I d'altra banda, també ahir, Toni, quan va ser substituïda Alexia Putellas, la capitana va marxar entre llàgrimes i emocionada. Alguns ho interpreten com l'últim partit d'Alexia al Camp Nou, perquè encara no ha renovat, no sé com ho interpretes tu.
1: Doncs que podia ser el seu darrer partit, però és que saps què passa? Que malauradament tampoc, però s'ha guanyat el dret a decidir, i si el seu desig és continuar lluny del Camp Nou, per què no? És la reina de la secció del Barça. Ei, segona màxima golejadora en la història del club blaugrana,
0: Sí.
1: Per darrere més. Cuidado.
0: Sí, és que, clar, només Messi l'ha superat, exacte.
1: Bueno. Per tant, una tristesa si marxés, però també hem d'estar contents dels anys que l'hem tingut aquí a Can Barça, i ho ha donat tot per aquesta secció de futbol.
0: Espero que no marxi bé. En fi, també en clau blaugrana 3-1, el Barça Atlètic queia al camp del Torrent en l'última jornada de Lliga i es quedava sense poder entrar als play-offs d'ascens a primera ref. D'altra banda, canviem ja de colors, perquè el Girona queia 0-1 davant el Mallorca i es complica seriosament la vida. Ara mateix els de Mitchell es troben a només 4 punts d'alt descens a l'espera del que faci avui el Sevilla contra la Reial Societat, i en les 4 jornades restants s'hauran d'enfrontar al Rayo, la Reial Societat, a l'Atlético i a l'Elche. L'Espanyol, de la seva banda, recordeu que també en situació límit s'haurà d'enfrontar al Sevilla, l'Atlètic Club, a l'Osasuna i a la Reial Societat. Toni, qui diries que ho té pitjor? Perquè també quina manera de complicar-se el Girona,
1: Jo considero que ho té una miqueta pitjor l'Espanyol. Ve de fer una gran primera volta, ha acabat el curs o està acabant la temporada de manera nefasta, i després d'encadenar 17 jornades sense aconseguir sumar els 3 punts, és que jo crec que salvar-se seria una cosa històrica. Són moltes jornades sense connotacions positives. Per tant, tant de bo se'ns salvin els dos, però a dia d'avui crec que ho té una miqueta millor el Girona.
0: El futbol és un estat d'ànim, i bé, la llosa que porta sobre l'Espanyol és complicada, és molt complicada. Aquesta jornada número 34 també ens deixava el Villarreal 5, Levante 1, València 0, Atlético 2, Alavés 2, Atlètic Club 4, Celta 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2, Betis 3, Oviedo 0, i per avui ens queda aquest Sevilla-Reial Societat. Una victòria permetria al conjunt andalús sortir del descens, mentre que hi cauria l'Alavés i ho apretaria tot molt més també per Espanyol i Girona. Canviant de registre, parlem de tenis, 6-1 i 6-2. Jannik Sinner superava Alexander Zverev en només 57 minuts i es proclamava campió del Masters 1000 de Madrid. Primer tenista a la història, l'italià, que aconsegueix aixecar 5 Masters 1000 consecutius. A la Fórmula 1, Kimi Antonelli i el seu Mercedes aconseguien una nova victòria al Gran Premi de Miami per davant dels McLaren de Lando Norris i Oscar Piastri. L'italià de només 19 anys aconseguia el seu tercer triomf consecutiu en 4 curses que s'han disputat i ja té un avantatge de 20 punts al capdavant del Mundial sobre el seu company d'escuderia, George Russell. De la seva banda, Carlos Sainz va acabar novè sumant 2 punts i Fernando Alonso només va poder ser 15. Fernando, ¿cómo fue el GP de Miami, querido?
2: ¡Ey, Lobato, buenos días!
0: Que no soy
2: bueno,
0: Lobato,
2: Miami,
0: pesado.
2: Un circuito interesante, pero a mí lo que me gusta de verdad es el ambiente.
0: Bueno.
2: El Gran Premio de Miami está bien, sí, pero el solecito, la playa, eso también
0: sí,
2: cuenta.
0: Sí, pero no,
2: ¿eh?
0: No falla más a buen tiempo.
2: Yo me llevo mi crema de zanahorias y me pongo morenito a los Julito Iglesias.
0: Muy bien, hombre.
2: Yo voy a competir, claro, pero si salgo un poquito más moreno tampoco pasa nada.
0: Claro que
2: al
0: no.
2: Al final la carrera dura 2 horas, pero el bronceado te dura semanas. Hay que optimizar recursos. ¡Lobato!
0: Venga,
2: ¡Lobato!
0: Vale. També, per cert, no se'l van voler perdre aquest Gran Premi de Miami. Doncs, per exemple, Rafa Nadal, John Ram, el propi Leo Messi, vaja, ple de celebritats. Mentrestant, a l'ACB 91-69, el Barça superava el Dreamland Gran Canària amb 23 punts de Kevin Panther, però no va poder jugar per lesió Will Clyburn, que estarà com a mínim 4 setmanes de baixa. La jornada ACB també ens va deparar la suspensió al descans de la 6a Joventut Unicaja Màlaga per problemes amb l'electrònica de la taula i els videomarcadors, mentre que el Real Madrid va necessitar de la pròrroga per imposar-se 131-123 a l'UQ Múrcia, amb 40 punts i 53 de valoració de Mario Gesson ja. I finalment a la NBA ja hi tenim definides les semifinals de conferència que començaran la propera matinada. A l'Oest s'hi trobaran els Oklahoma City Thunder i Los Angeles Lakers per una banda i els San Antonio Spurs i els Minnesota Timberwolves per l'altra. Mentrestant a l'Est, els Philadelphia 76ers seran els rivals dels New York Knicks i els Detroit Pistons es trobaran amb els Cleveland Cavaliers.
3: Buenos días, Rondaire. Buenos días, Rondaire.
4: ¡Ey! ¿Qué pasa, fenómenos? ¿Tienes pensado realizar algún tipo de reforma? Pues toma nota y visita a los amigos de Ferrolán. Ferrolán es la empresa líder en materiales para la construcción, reforma y bricolaje, tanto para profesionales como para particulares, incluso para Florentino Pérez, que siempre tiene el estadio en obras.
5: Eso es, en Ferrolán te asesorarán muy bien y además en cada tienda tiene mucho stock, de forma que llegues, compras y te lo llevas. Así de rápido y así sencillo. Más información en ferrolán.es. Ferrolán, expertos en construcción.
6: La Ronda, con Marc Vila.
7: Hola, majestad.
6: Y Toni Guinovart.
7: Está bueno, ¿eh?
8: Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
11: Buenas.
12: Muy buenas noches.
13: Hay que ver la que tiene usted montada aquí, ¿eh?
14: Efectivamente.
0: Dos minuts per arribar a 2 quarts. De seguida la tertúlia d'avui amb l'Àlex Esteban i el Sergio Durán. Però abans, Toni, fem un tomb pel xiringuito per saber també com ha anat la nit de no festa blaugrana, no? Diguem-ho així.
1: Doncs ja et pots imaginar. Per exemple, comencem amb Toni Freixa, que ens diu que els culers diumenge que ve no només han de celebrar el títol de Lliga.
15: I de felicitar sobretot al Real Madrid por el primer título en 2 temporadas, que és hemos frustrado un baño en la Barceloneta. Está bien, está bien. Pero la semana que viene hay un partido donde el Barça se va a proclamar campeón y os sugiero que celebremos 2 cosas. El título de Liga del Barça y el segundo nadaplete consecutivo del Madrid. Creo que es una buena oportunidad, ya que estamos aquí todos juntos, lo celebramos juntos y hacemos una rúa.
0: Doncs no estaria malament tampoc, no? Ja posats, oi? Doncs vinga, el 2x1. Molt bé, més coses, Toni.
1: Pedrerol, que com si d'Álvaro Arbeló es tractés, envia un missatge al madridisme.
16: Tienen que dar la cara primeramente por esa afición a la que no han correspondido durante toda la temporada. Claro. Y por orgullo, el Madrid tiene que pelear por ganar el partido. Y ganando el partido significa que la humillación no es a la cara, no le pintan la cara en el Camp Nou y que además la posibilidad de que el Barça sea campeón en Vitoria un miércoles 11:30 de la noche de alguna forma diluye la fiesta totalmente preparada tal día como hoy, ¿no?
17: Es,
16: creo que esa es la clave. Es ganar per evitar una humillació, no, el Madrid. Ganar per evitar la humillació.
0: Bueno, doncs aquest ha de ser l'objectiu, veurem si el posen a la pràctica. Molt bé, Toni, amb què acabem, va?
1: Doncs amb Edu Aguirre, que vol un Vinicius com el d'ahir, però que tingui al costat a Mbappé.
18: Yo quiero ese Vinicius de hoy. Claro. O sea, hoy no se puede pues no criticar a Vinicius por nada. Es que provoca, no ha provocado. Es que está en todos los charcos. ¿Y? Es pero futbolista, se pica con
17: delantero.
18: Se pica con el central y se pica con el lateral. ¿Y qué? Pero no, el mejor Vinicius, pero el no mejor sabía. Vinicius no, siempre lo hemos bueno encontrado cuando ha tenido un pique con el árbitro, no, cuando ha tenido una motivación. No. Lo que tampoco podemos hacer es decir, Vinicius es el gran líder cuando no está Mbappé, culpa de Mbappé.
8: No, no, eso sí. No.
16: Bueno, pero hay que ver.
8: Hay que buscar.
18: Ya.
16: Es que se siente líder contra Mbappé.
18: Pero yo quiero a Vinicius.
16: Es que es el líder.
18: A este Vinicius también líder... con Mbappé.
0: Bueno, em sembla que s'ha de ser capaç de jugar en qualsevol context, et busquin o no les pessigolles. Toni, ho deixarem aquí, gràcies.
1: Moltes gràcies a tots. Apa. Baila, Vini, baila.
0: Ara, adéu-siau.
1: Adeu.
9: Estás escuchando Radio Marca Barcelona, 89.1. ¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Tu suplementación es Beverly. En Beverly llevamos 39 años mejorando tus entrenamientos y tu salud. Proteína, creatina, magnesio, preentrenos. Nutrición deportiva con fabricación propia y máxima calidad garantizada. Entra ahora en beverly.es y consigue un 20% de descuento con el código MARCA. Beverly, expertos en nutrición deportiva desde 1987.
10: ¿Cómo hemos cambiado?
11: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
12: Citroën.
11: Consulta citroen.es.
14: ¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. ¿Que te han subido el alquiler? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no, no y no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900 15 16 16. Y sí, también para autónomos y empresas.
17: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
6: La Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con Marc Vila i Toni Guinovart.
19: I vosaltres aquí fent un vinito i sense fotre bros.
20: Mundiauto patrocina la tertúlia de la Ronda.
21: Everybody do me, kick me, fight me, don't jump like a white me. All I wanna say is that they don't really care about us.

0: Doncs passen 3 minuts a 2:15 i ara sí, en marxa la tertúlia d'avui amb l'Àlex Esteban i el Sergio Duran. Però abans recordar-vos que l'estadi Movistar La Liga arriba a Barcelona i nosaltres tampoc ens ho perdrem, perquè aquest dimecres 6 de maig de 6 a 7 de la tarda hi farem una super tertúlia especial del clàssic al Movistar Centre de Plaça Catalunya, amb Portal de l'Àngel, amb alguns dels tertulians del programa i també algun exjugador blaugrana. Voleu saber qui són? Doncs podeu venir-nos a veure, sí, i emportar-vos també un magnífic regal trucant-nos al 93-217-1010. 93-217-1010. Recordeu, aquesta setmana el clàssic es viu més que mai a l'estadi Movistar La Liga i nosaltres hi serem dimecres, dia 6, a les 6 de la tarda, a l'espai Movistar de Plaça Catalunya. Àlex Esteban, què tal?
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé. Jo molt bé.
0: Sí?
1: Molt content. Però sembla un cap de setmana, després del que va passar ahir a Cornellà, i parlo del Barça, funeral en Barcelona.
0: És incongruent. Això també ho comentava abans amb el
1: gent...
0: Toni. Les portades, no, Vinícius, evita el alirón, tal.
1: Ja,
0: bueno,
1: ja
0: és
1: no
0: crec
1: és...
0: que és el que volíem, no?
1: Però ja no és... Jo personalment sí.
0: Vas celebrar els gols de Vinícius ahir o no?
1: No.
0: No vas ballar?
1: No, perdona, perdona. Jo ja ho he dit aquí sempre. Jo celebro els gols que li foten a l'Espanyol.
0: Bueno.
1: Jo els gols del Madrid no els celebraria
0: però,
1: en la vida.
0: Ja.
1: No. Ja, però per conseqüència...
0: Però ahir
1: no,
0: els gols que li fan a l'Espanyol els fa Vinícius.
1: Ja t'entenc.
0: I al Madrid.
1: Fantàstic. Sembla genial. Jo no vaig celebrar res. Ara, quan acaba el partit, dius... és la sàndica que jo personalment volia... Crec que és una oportunitat històrica amb la Lliga ja guanyada, matemàticament no, però ja guanyada.
0: Virtualment, sí.
1: Tens poc a perdre, la gent pensa que és tot el contrari, crec que tens poc a perdre, perquè la Lliga ja l'has guanyat, i crec que arribar amb la Lliga guanyada, passadís a part, que no te l'haguessin fet, ni de broma.
0: No, no.
1: Ni de broma, llavors, este gustillo no nos hubieran dado. Crec que el Barça hagués arribat amb més risc de no guanyar el Clàssic, si ja estigués a la Lliga matemàticament guanyada, cara. La gente está volviéndose loca, y parlo de barcelonistas amb els que he parlat, y me molesta, me molesta de verdad, está loca com si el Barça aquest cap de setmana no hagués fet la feina.
0: I la va fer nota, més,
1: El Barça va guanyar dissabte.
0: Sí, sí.
1: I sembla que ahir, i és una frase textual que em va dir un amic periodista...
0: Vols citar-lo?
1: Avui som menys campions que ahir.
0: Bueno.
1: Que és cert.
0: Sí, ja.
1: Saludos, Guillem Borràs, saludos. És cert. Però...
0: Escolta, fins a cert punt.
1: No, òbviament, matemàticament, eren menys campions ahir que dissabte.
0: Clar.
1: El Madrid no havia jugat, però el Barça havia guanyat. Per tant, ostres, jo crec que és una oportunitat històrica, crec que el morbo és històric. El Barça té una cosa bona que el Madrid no té, a part de que crec que té el millor entrenador i és millor com a equip, i és que els jugadors del Barça són del Barça. I per mi això...
0: Aquesta jo crec que és una de les claus,
1: per
0: també.
1: Per mi això passa per davant de tot,
0: sí, sí.
1: Ja no en una temporada, que també, evidentment, i s'ha demostrat, sinó en un clàssic així. Què li has de demanar tu a Gavi, què li has de demanar tu a Cubarsí, què li hauràs de demanar tu a Pedri, o és igual, a qualsevol jugador del Barça, dels 11, que són més del Barça que l'afició, pràcticament, que no es deixi els... pebrots al camp. És que no li has de demanar res.
0: Ahir Arbeloa deia, no quiero ver a los jugadores que terminen con la camiseta como un smoking, ¿no? Sino que terminen con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo.
1: No quiero jugadores que se piensen que se van a sin bajar del autobús.
0: Exacte, sí, sí.
1: Que no han entendido los valores del Madrid. Bueno, suposo que després en parlarem del Madrid, però lo de Arbeloa, ahora que ya sabe que le queda poco y se está soltando la melena...
0: També ha canviat el discurs,
1: És per analitzar-ho,
0: Sí, sí, sí. Bueno, n'hi ha uns quants,
1: Ho puc entendre. Suposo que després ja en parlarem bé i amb noms propis. Però crec que la roda de premsa d'ahir... Crec que són 3 minuts,
0: Entrar i sortir, però...
1: Són 3 minuts que és per escuchar-los.
0: Ara, escolta, signaries l'empat al Clàssic? Perquè ja serviria el Barça per ser campió.
1: Jo crec que aquest Barça ha de poder guanyar aquest Madrid.
0: Però l'empat
1: no signaries? Serem campions igual.
0: Bueno.
1: No.
0: Molt bé, aquesta és l'actitud, m'agrada. Sergio Durán, el nostre representant madridista, què tal? Molt bon dia, Sergio, com estàs?
2: ¿Qué tal, Marc? Muy buenos días.
0: ¿Confiabas en la victoria del Real Madrid ahir a Cornellà al Prat? ¿Es van complir pronòstics o tú eres dels madridistes que potser hagués preferit ja donar el braç a torça?
2: Yo como madridista, sinceramente, hubiera preferido que no hubiera ganado el Madrid ayer y que le hiciera pasillo al Barça.
0: Había muchos madridistas como tú, también te digo.
2: No, pero te digo la verdad. Te hablo en la vertiente de pensando, ¿no?, que le pueda doler a los jugadores, pero es que realmente pienso que no tienen ni orgullo ni obviamente, como decía Alex, sienten la camiseta ni nada de nada. O sea, al final puede haber algún jugador que por tiempo le pueda doler un poco más, pero por lo general y a la vista está, luego pones un poco las redes sociales y los ves en su yate o los ves donde sea mientras el equipo está jugándose la vida.
0: Bueno, la escapada de Mbappé con Esther Espósito, sí, ¿no? A Italia.
2: Pero bueno, pero es que el resto van deambulando por el campo. O sea, uh-huh. es que el Madrid parece que cojas a 11 chicos que se acaban de conocer y los pones ahí a jugar una pachanguita. O sea, es que no lo entiendo. Cada uno la guerra por su lado. Ayer Vinicius en el primer minuto ya parecía
0: cruzado,
2: que,
0: ¿no?,
2: que llevaban 90 dándole patadas.
0: No lo entiendo.
2: Entonces, sí. Bueno, yo creo que van a venir aquí, van a hacer relativamente su trabajo, pero que ni les duele ni absolutamente nada. Y en el otro lado tienes al Barça, que a los jugadores, vamos, desde pequeñitos se les inyectan los ojos en sangre cuando está Madrid de por medio, y lo veo fenomenal. De eso también hay que tratar, ¿no?
0: De que
2: en el Madrid se sienta eso. Se sienta que cuando vas ganando, por ejemplo, 2-0 al Barça, le quiera meter 6.
0: Uh-huh.
2: Y el Barça sí que estamos hartos de ver oportunidades. Por ejemplo, en la final de la Supercopa,

0: Bon dia, molt bon dia. Benvinguts a la Directa Marca Catalunya. Benvinguts a la Repartint Joc d'avui dilluns, dia 4 de maig de 2026. Comencem en aquest moment el programa tot escoltant l'himne del Futbol Club Barcelona, entre altres coses, doncs, perquè el Barça té aquesta lliga a tocar. No ha estat possible aquest cap de setmana, malauradament, ahir, i no ho dic per el que el Real Madrid guanyés en el Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona, sinó que l'Espanyol va perdre amb el Barça, amb el Real Madrid, malauradament. Ja no és perquè el Barça es proclamés o no campió de lliga, perquè això està a tocar, i personalment, doncs, si es proclama campió de lliga guanyant en aquest cas el nou Spotify Camp Nou, el Real Madrid també estarà força bé, i així ens deixem de les històries de passadís, que jo crec de veritat que si el Barça en aquest moment matemàticament fos campió de Lliga, sincerament crec que el Real Madrid s'hagués fet el passadís. Al cap i a la fi és una cosa que honora el món de l'esport, honora les disciplines esportives a l'ensems i honora els esportistes. I, a més, el tema de fer un passadís fins i tot és pedagògic, no? És ensenyar-li, doncs, aquesta honorabilitat a la canalla, no? A la gent jove. Perquè, clar, els equips grans de cop i volta no es fan els passadissos i els petits, com bé sabeu, en categories alevins, infantils, juvenils, imiten els grans, no? I de cop i volta que entréssim amb una cosa que no honora gens a l'esport. Per tant, jo crec que el Real Madrid hagués fet aquest passadís, perquè hagués estat una cosa meditada, reflexionada i pensada fredament, no una cosa en calent com el que va passar a la Supercopa d'Espanya, que això deixem-ho estar. 8 minuts en aquest moment per damunt de les 12 al migdia. Anem amb el nostre home Barça, que és l'Alejandro Segura. Abans, però, escoltarem, com és habitual, després d'una victòria del Futbol Club Barcelona, els gols narrats per el Raúl Fuentes.
1: Recupera Frenkie de Jong, vuelve a arrancar el Barcelona, gira bien Fermín, banda derecha, encuentra a Eric, viene para ganar altura, la dejan corto para Rashford, carril del 11, se viene el futbolista aún del Manchester United, frena la acción, la pisa, a ver chico, mete el centro, gol, remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, pisaba el cuero, Marcus Rashford pedía velocidad a ese centro, pero el inglés, que tiene un guante, se la puso con el interior de la bota Robert Lewandowski, de cabeza, como mandan los cánones, delantero polaco, leyenda del fútbol europeo, de testa, de cabeza al título de liga, y Lewandowski picó la puerta, picó al timbre, ¿quién es? Se viene la Liga número 29, de cabeza Lewandowski superando a Sergio Herrera, Osasuna 0, Barcelona polaco Robert Lewandowski 1. Casi cantar el alirón, vino Ferran, si Lewandowski de 9, anotó de cabeza, Ferran de 9 pero con el 7, aprovechando otra asistencia mágica, en el 1-1, pisó área y en racha, el valenciano de Foyos, con la derecha, batió a Sergio Herrera, el Barça se lleva el partido, el Barça se va a llevar la liga, anotó Lewandowski, anotó Ferran, Osasuna 0,
2: cae al costado Barcelona. Izquierdo del ataque de Osasuna, no va a llegar Quique Barja, final, pito Díaz de Mera, pito Díaz de Mera, lo celebran los culés, en la grada los que hay, y en el césped todos rendidos, el Barça casi casi es campeón, el Barça casi casi puede cantar el alirón, bajo la lluvia, épica en Pamplona, tocando con la yema de los dedos, el título liguero, 29º, Osasuna 1, Barcelona 2.
0: Bajo la lluvia, con deia Raúl Fuentes, singing and dancing in the rain. Així, senzillament, el Sàdar enfront Club Atlético Osasuna, doncs no és que fos un ball, no? Però vaja, en qualsevol cas doncs, va estar força bé el partit, un partit que sempre és complicat perquè a Pamplona els navarricos sempre ho posen força difícil. Parlem en aquest moment amb l'Alejandro Segura. Alejandro, bon dia, benvingut.
3: Què tal, Félix? Bon dia.
0: Com estàs, Alejandro?
3: Molt bé, molt bé, molt bé. Aquí de dilluns, després d'aquest cap de setmana i després del partit d'ahir entre l'Espanyol i el Madrid, on tothom estava pendent, no? per veure què passava a Cornellà al Prat i per veure si el Barça doncs, era campió de Lliga a les 11 de la nit.
0: No sé si has escoltat el meu començament de programa d'avui. Ho has escoltat ara fa una estoneta, Alejandro?
3: Sí, sí. I no estic d'acord perquè des de Madrid ja diuen que no es faria el passadís. O sigui, vull dir, a Madrid, el que diuen els companys que segueixen la informació del Madrid, el que diuen és que el Madrid no hagués fet el passadís al Barça, i això és una informació que surt de dins del club.
0: Sí, però de tota manera, aviam, jo veig això més no sé, més un interès mediàtic, d'alguna manera, per seguir doncs, escalfant una miqueta aquest raig final de temporada, que no pas després el club reflexionés, medités i tal, digués no es fa el passadís. Per què no es fa el passadís quan el Barça en el Real Madrid li ha fet sempre? O sigui, no ho entenc, això. Per què el Real Madrid vol obrir un altre conflicte després dels conflictes que té de cara en aquest moment, jo què sé, amb la FIFA, amb la UEFA, amb France Football? Ara també vol un conflicte amb el Barça no fent el passadís, però quin és aquest motiu? Vull dir, si és que és una cosa, com deia jo abans, Alejandro, si dius que ho has escoltat, que honora l'esport i els esportistes. És un tema fins i tot pedagògic d'ensenyar... Mira, tu saps els que fan els jugadors de vòlei quan acaba un partit de vòlei? Saps que jugadors i jugadores passen tots per sota de la xarxa, es van donant la mà i van dient ben jugat o bon partit. Ja està. Vull dir, si és que és una cosa... És, només és una pràctica professional esportiva que té una competició que un guanya, empata o perd. Ja està, res més.
3: Però jo només traslado el que diuen companys que fan la informació al Madrid. I no només els nostres, sinó d'altres mitjans. Vull dir, que estan tots connectats amb el club i tots diuen que no hagués fet el passadís al Madrid al Barça i que no s'hagués produït aquesta imatge.
0: I la raó?
3: Bé, perquè ells entenen que és una competició tacada pel cas Negreira i que al Barça no se li ha de fer el passadís.
0: Algun dia amb aquestes tertúlies nacionals en les que participo, un dia creuaré la línia. Un dia creuaré la línia i parlaré del José Plaza. Perquè si em poso a parlar del José Plaza, queda el cas Negreira, amb el que mai he estat d'acord, perquè no m'agrada el que va fer el Futbol Club Barcelona, els seus quatre presidents, mantenint a un home que tenia càrrec al CTA, el Comitè Tècnic Arbitral, mantenint un contracte. Per tant, és una cosa que he criticat sempre, no m'ha agradat mai, però vaja, el dia que em posi a parlar del José Plaza i d'explicar coses, més d'un quedarà retratat, t'ho dic de veritat.
3: No, està clar, no? Però jo només traslado el que diuen des de Madrid. Jo no tinc informació des de dins del vestuari del Madrid o des de dins del club, però els companys que sí que ho tenen és el que van dient, no? També t'he de dir una cosa, al final, mira, jo crec que pel Barça i pel barcelonisme l'escenari és ideal, aquest, no? Poder guanyar la Lliga contra el teu etern rival, una cosa que mai ha passat a la història, que Barça o Madrid pugui guanyar la Lliga contra el teu etern rival, en aquest cas el Barça, i el diumenge el Barça li va estar amb un empat i amb la victòria, lògicament, no? O sigui que amb dos dels tres resultats possibles el Barça és campió de Lliga.
0: Digue'm ingenu, si vols, si t'ho acceptaré, però jo crec que sí, jo crec que el Real Madrid al final li hagués fet el passadís al Futbol Club Barcelona, crec que sí. La veritat.
3: Bueno, mai,
0: prefereixo, prefereixo pensar-ho així, de veritat.
3: Sí, mira, mai ho sabrem, mai ho sabrem, no? Uh-huh. Amb la victòria d'ahir del Madrid, amb un gran Vinícius, la veritat, doncs mai sabrem si l'hagués fet el passadís o no, i ara ja és un debat que ha quedat enterrat, no? Perquè ja al final, doncs com no podrà passar, doncs al final ja del que es parla és de si el Barça és campió diumenge, si guanya o empata contra el Madrid, que també és un fet històric, no? Mai ha passat això, i el diumenge pot ser una gran festa a l'Spotify Camp Nou.
0: I parlant d'honorar, ja m'agradaria que, i em sembla que ho comentava l'altre dia, però així molt lleugerament, que hi hagués més gent que honorés una miqueta la nostra professió, perquè la nostra professió, a tu i a mi, per exemple, ens encanta, no? I entenem que és una professió molt digna. El que passa que a vegades, i estic parlant de diferents periodistes, de mitjà televisiu, mitjà radiofònic, mitjà de premsa escrita, on han deixat aquella part que haurien de tenir sempre d'això tan preciós i tan bonic que és la base de la nostra professió, que és el rigor. On han deixat això? Quan s'ha perdut el rigor per al camí? T'ho dic perquè hi ha un munt de periodistes en aquest moment, t'ho dic perquè sobretot m'arriben imatges que m'envia un amic que veu diferents programes de televisió que són total i absolutament uns intoxicadors com en me vida havia vist mai, t'ho dic de veritat.
3: Sí, sí, sí. No, aviam. Hi ha un punt, no?, on jo crec també que aquí tothom hem de fer una reflexió, perquè també des de el que tu deies, no?, el que ens agrada, no?, aquest ofici, a tu, a mi, i jo crec que a tothom que treballa en això, jo crec que tothom hem de fer una reflexió sobre el que està passant, no?, perquè crec que s'està crispant molt també l'ambient des dels micròfons, des de les televisions, des dels diaris i des de tots jocs, no? Crec que al final també això del passadís ha sigut més mediàtic, no?, que no una altra cosa, no? I és una cosa que s'ha parlat més a una tertúlia de ràdio, de tele, o en articles, que no realment el que passava, i al final s'ha intoxicat absolutament tot.
0: Doncs sí, sí. Bé, és igual. Deixem-ho estar. Escolta'm, centrem-nos una mica en les coses interessants. Per exemple, d'aquí una estoneta parlarem amb l'Ari Cardona perquè l'equip femení del Futbol Club Barcelona ja està una vegada més a la final de la Champions, de la Lliga de Campions. Anirà cap a Oslo, serà el dia 23 de maig, si no recordo malament, i en aquest cas intentarà davant l'Olympique Lyonnais aconseguir una nova Lliga de Campions, que seria la quarta de la història ja. És a dir, les altres tres són... De fa 4 o 5 anys cap aquí, doncs seria la quarta, és la sisena final consecutiva, i això és espectacular. I en quant al Futbol Club Barcelona, l'equip masculí, després de guanyar l'altre dia el Sàdar, va fer la feina ben feta. Què et va semblar el partit, Alejandro?
3: Em va semblar un partit molt seriós del Barça, un molt bon partit. Aviam, el Barça va patir en algun moment, va tenir un pal Budimir, per exemple, va tenir un xut des de fora de l'àrea també Budimir, va tenir alguna acció també Osasuna, però és que Osasuna és un molt bon equip, i a més el Sàdar és un camp que apreta. Crec que el Barça va fer un molt bon partit, un partit seriós, un partit molt similar al de Getafe, no? Potser no tan brillant en molts moments, però dominant el joc, amb línies juntetes, no? I al final, doncs mira, amb un demarratge espectacular de Robert Lewandowski, que potser hem de parlar, i això ja ho parlarem a final de temporada, si vols, de la figura de Robert Lewandowski al Barça, perquè Robert Lewandowski en poques temporades segurament es colarà en el top 10 històric de golejadors del club. És veritat que aquesta temporada Lewandowski ja l'hem vist, que potser molts partits li passen per sobre, que ja entra menys en joc, però la figura de Lewandowski crec que quedarà amb un record espectacular al Barça, no? Fixa't que a Pamplona no estava fent un bon partit, però Lewandowski té això, pilota de Rashford per la dreta, fa un demarratge espectacular que li guanya la posició a Rosier, que no el veu, el defensa d'Osasuna, i fot un cop de cap cap endins que l'apropa a la Lliga al Barça, no? Llavors, aquesta figura de Robert Lewandowski, jo crec que quan acabi la temporada veurem què passa amb ell, si continua o no continua al Barça. Jo veig complicat que pugui continuar, però mai se sap. També depèn molt del que pot fer el club en aquest mercat, però crec que la figura de Lewandowski quedarà amb un record boníssim a la retina dels aficionats del Barça.
0: Alejandro, em permets dos noms propis?
3: Sí, i tant.
0: Rooney Bardaggi i Fermín López. En aquest cas, en el cas de Rooney, em sembla aspirant a tot, però es queda aquí, aspirant. Jo crec que en aquest noi una cosa que li ha fet força mal és que un dia amb una bona jugada marqués un gol. A partir d'aquest moment sempre ho busca. Juga mirant la pilota, juga mirant els seus peus. I a més, cada vegada em recorda més Arda Turam, un home que no juga mai al primer toc, o sigui, sinó que juga a quatre tocs, o sigui, el que feia Arda Turam. Recordaràs que era... Doncs li arribava la pilota i ell el que feia és l'aturava, la trepitjava, sí, la movia i potser després la passava. I això és el que fa Rooney sempre.
3: Aviam, jo crec que té un... Clar, és difícil, no?, tenir confiança si tu ets Rooney, perquè per davant tens a la bèstia, que és Lamin, que juga pràcticament tot, i Rooney té pocs minuts, no? Hem vist moltes vegades algun flash de Rooney espectacular, no? Me'n recordo el partit a la Cartuja contra el Betis, que va ser impressionant, alguns minuts també que ha tingut molt bons Rooney, però és veritat que, clar, al final aquesta irregularitat o aquesta falta de minuts, això pesa a un futbolista, no? I costa molt que un jugador com Rooney Bardaji doncs, pugui tenir continuïtat si tens davant a Lamine. També fa un treball, vull dir, moltes vegades a Rooney se li exigeix, no? Aquest 1 contra 1, aquestes entrades, que marqui quan surt al camp, i és molt difícil, no? És molt difícil. Jo entenc que li costa i que s'ha d'habituar a això, no? Veurem també què passa amb Rooney a aquest mercat d'estiu, no? Si s'ha dit, des del club confien en Rooney, o sigui, creuen que és un jugador interessant pel futur, encara és molt jove, Rooney. Però és veritat que potser veuen que una sessió li pot venir bé, no? Una sessió d'una temporada, que es foguegi, que tingui minuts, que s'adapti millor a la Lliga... Bé, creuen que podria ser bo, però és veritat que també pensen que és un bon jugador per donar-li descans a Lamine en algun moment.
0: Una cosa és que Lamine, per exemple, en un moment determinat xupi una mica massa, que es compliqui una mica la vida, però Lamine és Lamine Yamal, o sigui, Lamine és un home que té un dribbling espectacular, a dreta, a esquerra, té recursos amb la pilota jugant per davant, per darrere ell mateix, traient la pilota d'esperó. Té un munt de recursos, o sigui, se'n surt, quasi que et diria se'n surt, potser, tampoc hi he comptat, però 3 cada 5 vegades se'n surt bé, no? En el cas de Bardaji, té un tipus de regat molt concret que les defenses potser ja més o menys li coneixen i si no aviat li coneixeran i no té massa recursos, per tant jo li aconsellaria que jugués fàcil, o sigui, rebo, toco i marxo, rebo, toco i em desmarco, que és d'alguna manera jugant fàcil, i això amb el lateral o amb l'interior ho pot fer perfectament, i no ho fa, però vaja, en qualsevol cas t'ho dic perquè no m'està ensenyant res que d'alguna manera li dongui la raó en el seu discurs quan està amb la selecció sueca i en aquell moment doncs desbarra una miqueta parlant de que en el Barça mereixeria més minuts i no els té.
3: Sí, totalment, no? Ja et dic, per mi és molt difícil el paper que té Rooney, no? I a més, clar, és que Rooney és un futbolista que tu l'has fitxat perquè és així. És un jugador que intenta regatejar, que intenta buscar el xut des de fora de l'àrea, que potser no és tan col·lectiu com altres futbolistes, i tu l'has fitxat per això, no? Perquè creuen que és un futbolista interessant, un altre perfil que no tens a la plantilla.
0: Alejandro, una altra cosa. Fermín López, en aquest cas, escolta, em sap greu perquè el Fermín s'emprenya força vegades durant el partit. Jo crec que a vegades amb raó, i tu això ho vas veure millor estant al Sadar, que no pas nosaltres per televisió, però sí li vaig veure tirar 8 o 10 d'amarratges, 8 o 10 desmarcatges d'aquests de ruptura, i no l'acaben veient mai. O sigui, si no va més o menys en la línia de Pedri, és que no l'acaben veient. O sigui, no l'acaben veient i són oportunitats que el Barça els aprofita perquè ell després és un home que defineix molt bé. Precisament en el moment que ell canvia de posició l'altre dia amb els canvis que va fer Hansi Flick i juga una mica més de 10, el primer que fa és una pilota en profunditat d'aquelles que amb ell no li donen a Ferran Torres i Ferran acaba definint i és el 0-2.
3: Sí, moltes vegades veiem com Fermín sí que és potser el jugador del Barça traient a Rafinha, perquè Rafinha sí que és el futbolista que més pica l'espai de la defensa, però Fermín sí que és el jugador, potser després de Rafinha, que millor pica l'espai, no? I ho intenta sempre, ja sigui de mitja punta o sigui per l'esquerra, com l'altre dia al Sadar, no? És un jugador que sempre ho intenta, un jugador que sempre aixeca el braç, un jugador que marca molt bé el tempo per guanyar l'esquena de la defensa, però és veritat que moltes vegades ho fa sense que li arribi la pilota, no? Perquè potser el Barça juga més en curt o està buscant una altra alternativa. I és veritat que això moltes vegades frustra el propi Fermín, perquè veu que tira d'amarratges 3-4 vegades i no li arriben pilotes, no? I és veritat que ell, per exemple, va veure molt bé com ho va fer Ferran Torres per posar-li la pilota pel 0-2.
0: Molt bé, en conjunt el partit bé per part del Futbol Club Barcelona...
3: Em va agradar moltíssim, em va encantar el partit del Barça, és veritat que va tenir
0: molt partit de control.
3: Sí, és un partit que potser en alguns moments no va estar tan bé, però jo ho entenc perquè és un camp molt difícil, el Sadar, molt complicat, Osasuna, si guanyava el partit, es ficava la lluita per Europa, vull dir, era un ambient espectacular a Pamplona, molta pluja, saps? O sigui, vull dir, era tot molt complicat. Independentment d'això, em va agradar en el conjunt el partit del Barça, va ser un partit molt bo. M'encanta la parella de centrals Cubarsí i Gerard Martín.
0: Sí,
3: vull dir,
0: sí, sí.
3: Crec que, aviam, a Cubarsí no el descobrim ara, no? Però potser a Gerard Martín sí que li estem descobrint, i estem descobrint un tros de central. Vull dir, mira, vaig veure una estadística fins fa dues o tres setmanes, ara potser això ha canviat, perquè no ho he mirat un altre cop, però fins fa dues o tres setmanes Gerard Martín era el jugador de la Lliga que més duels aeris guanyava, en total. Uh-huh. És un jugador que en aquestes pilotes per dalt, no? És un jugador que ho guanya tot, pràcticament. És que crec que tenia un 90%, un 91% de duels guanyats aeris. És que una autèntica barbaritat, no? I després, és veritat que és un futbolista que cada cop s'està adaptant millor, no? Que cada cop entén millor els moviments, que s'entén millor amb Pau Cubarsí, i crec que és una parella de centrals que li està agradant bastant a Hansi Flick. És veritat que el Barça vol un central amb més experiència per aquest mercat, es parla molt de Bastoni a l'Inter, però em fa la sensació que Gerard Martín, encara que arribi un central, la temporada vinent tindrà molts minuts, ja sigui de central o de lateral esquerre.
0: Estic total i absolutament d'acord amb tu, perquè aquest noi en molt poc temps ha crescut molt, eh? Ha crescut molt i ho està fent, de veritat que sí, fantàsticament bé. Escolta'm, i a més, aprofitant tot això que heu viscut aquest cap de setmana a Terres Pamploniques, doncs entenc que Hansi Flick es va treure una espina que segur sí tenia, perquè jo crec que ell no va anar amb els informes correctes a El Sadar la temporada passada, va despotenciar massa l'equip i va passar el que va passar.
3: Sí. Sí, perquè va ser un partit que el Barça venia de perdre a Mònaco, el primer partit de la Lliga, de Champions, després jugava tres dies després contra el Young Boys a Montjuïc, no? La segona jornada de la Champions, havia de guanyar sí o sí, i a partir d'aquí és veritat que jo crec que va despotenciar massa l'equip, va posar, crec que, jugadors, Sergi Domínguez, Gerard Martín, jugadors suplents, no? En aquell moment al Barça, i lògicament li va passar per sobre el partit, no? I va perdre a Pamplona contra Osasuna. Va aprendre d'això i el partit que va fer el Barça, per mi, va ser un gran partit el dissabte, eh? Potser no de 10, però sí de 8 i mig, de 9, perquè moltes vegades no has de fer un futbol espectacular, sinó que has de fer un futbol una miqueta en la línia del que serà el partit, i crec que el Barça ho va fer a la perfecció.
0: I ja que feies aquest recordatori a la nostra audiència una miqueta del que va envoltar aquell partit, hauríem de dir, per exemple, que Hansi Flick venia una mica errat també envers l'anterior sortida del Futbol Club Barcelona, que havia estat a l'Estadi de la Ceràmica, sí. On sí. El Hansi Flick havia despotenciat la defensa, però no pas al mig del camp i la davantera, i amb això n'hi va haver prou, malgrat portar aquell dia una defensa fluixa perquè el Barça golegés. Però clar, és que el Sadar va despotenciar defensa i atac. Ho va despotenciar tot i ens vam trobar amb el que ens vam trobar, però vaja, això és passat. Doncs totalment d'acord amb el que deies de Gerard Martín, que em sembla que només té 24 anys, o sigui que té molta carrera futbolística per endavant.
3: Moltíssima, sí, sí, moltíssima, perquè és un jugador jove i a més s'ha adaptat molt bé al central i és un jugador que et serveix de central, de lateral esquerra, inclús si vols jugar en defensa de 3 com a central esquerra, no? O sigui que és un futbolista polivalent que Hansi Flick està encantat amb ell.
0: Mira, estava veient ara, perquè he dit així una mica de memòria a la seva edat, si té 24 anys, el va fer aquests 24 anys el 26 de febrer, per tant va néixer el 2002, fa 1,86 m, una molt bona alçada per un central, o sigui que molt bé, molt bé, fantàstic. Alejandro, triem una colònia de Reebok, de Tailored, per començar la setmana.
3: Doncs vinga, avui, si et sembla bé, comencem amb Inspire Your Mind.
0: Inspire Your Mind, molt bé.
3: Sí, amb un dia així una mica nubladet, els jugadors del Barça s'han de començar a inspirar pel partit de diumenge contra el Madrid, doncs comencem amb Inspire Your Mind.
0: Diumenge 9 del vespre, recordem, el nou Spotify Camp Nou, diumenge 21 hores, aquest Futbol Club Barcelona-Real Madrid que val, doncs, donar l'última passa, no és que valgui el títol de Lliga, perquè una Lliga s'aconsegueix al llarg de 38 jornades, 38 cites, però sí, val per donar una passa per ser campió de Lliga ja.
3: Sí, home, i tant. Aviam, al final està clar que el Barça ha de guanyar aquest partit. Per cert, que no ho hem comentat, els jugadors no tornen a la Ciutat Esportiva fins dimecres. Hansi Flick els ha donat dilluns-dimarts, com la setmana passada. Diumenge era entrenament de recuperació i de compensació. Dilluns-dimarts, descans pels futbolistes, que descansin les cames i tornaran dimecres per preparar el partit contra el Madrid. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, i a partir d'aquí doncs, hi ha el partit de diumenge.
0: I tot i que farem demà dimarts una pinzelladeta, si et sembla bé tu i jo, després d'haver parlat amb el Raúl Fuentes ja també, que és el comandant en cap de Marcador Internacional, farem pinzelladeta tu i jo, si et va bé, d'aquest partit de l'Emirates, Arsenal-Atlético de Madrid, després de la victòria de l'Atlético de Madrid l'altre dia i la victòria també de l'Arsenal, folgada en aquest cas enfront al Fulham, i després el dimecres parlarem del partit que juga a Munic entre el Bayern i el Paris Saint-Germain, no? Dos partidassos que en teoria seran partidassos que tenim aquesta setmana.
3: Setmana gran de futbol, no? Primer amb la Champions, després amb el Clàssic, que pot decidir la Lliga, o sigui que setmana gran per la gent que li agrada el futbol. Jo ja et dic el que crec que serà, o el que jo crec que serà la final de la Champions, segurament tu no estiguis d'acord amb mi, però jo aposto per un París Saint-Germain Atlético de Madrid.
0: París Saint-Germain Atlético de Madrid. Pues mira, que escolta'm, em sembla molt bé i respecto. Tu ja saps que jo mai deixaré de donar la meva opinió,
3: clar, sí.
0: Però mai deixaré de defensar que qui parla amb mi o debateix amb mi en aquest cas doni la seva opinió. Un cop escoltada la teva opinió, la respecto moltíssim i la meva és, en aquest cas, Arsenal-Bayern de Munic.
3: Mira, perfecte, no? No pot haver millor debat per aquesta setmana.
0: Diametralment oposat,
3: Respecte. Totalment.
0: En parlem demà. Gràcies, Alejandro.
3: Un abraç a Félix.
0: Inspire your mind. Gràcies, bon dia.
4: Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
5: Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
0: Si aneu a fer esport, recordeu, prendes esportives de protecció muscular Colibrí, que són total i absolutament indispensables. La prenda estrella, el pantaló esportiu de protecció muscular Colibrí, que protegeix al màxim les zones cabdals de les cames, quàdriceps, isquiotibials, adductors, abductors, el protector de bessons, la samarreta tèrmica, si voleu. Feu confiança als amics de Colibrí, esteu sempre contents i reconeguts. Us recordo la web www.colibriesport.com, www.colibriesport.com.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.

0: Ens encanta aquesta banda sonora original de la Lliga de Campions femenina. El Barça, després d'una fantàstica victòria ahir enfront al Bayern de Munic, està a la final d'Oslo el dia 23 de maig per sisena vegada consecutiva final de la Lliga de Campions. Ari, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, Fèlix, què tal?
0: Què tal, Ari? Contenta, eh?
1: Molt contenta.
0: Vas estar a l'estadi ahir?
1: Vaig estar a l'estadi ahir i vaig gaudir.
0: Molt bé, perfecte. Escolta'm, millor no podia haver anat, no? No, millor no.
1: No, vull dir, la feina està feta. L'objectiu d'aquesta temporada era molt clar. A part de tots els altres títols, el principal és la Champions, sobretot després de l'espineta que se'ls va quedar de l'any passat, que van caure contra l'Arsenal, doncs ja estaria la feina feta, ja estan a la final i ara el 23 de maig doncs es decidirà el títol.
0: I a més ahir ja vam tenir l'oportunitat de veure una estoneta i tant a bon matí, que hem de dir una cosa, amb una situació una mica complicada, perquè hi ha un gol del Bayern que és una pilota que pertella, però vaja, evidentment li falta absolutament ritme de partits, i tot i faltant-li ritme de partits i ritme físic, va provar una jugada, aquell d'amarratge en profunditat, que la pilota va sortir per ben poc, tot i que potser podia haver jugat també amb una companya que la tenia al costat, però vaja, en qualsevol cas, contents, feliços que Aitana Bonmatí ja ajudi al Futbol Club Barcelona. Estic total i absolutament recolzant en aquest moment també l'aplaudiment que va tenir de tots vosaltres ahir, que us trobeu a l'estadi. I ja està, doncs, quarta final servida entre el Barça i l'Olympique Lyonnais.
1: Doncs sí, com tu comentes, l'Aitana va fer la seva aparició. No va sortir de titular, sinó que va sortir després de suplent, però va ser ovacionada pels 60.000 aficionats que estàvem allà, i a més que va ser una bona reaparició. Vull dir, al final és el que dius tu, li falta ritme, però bé, va sortir i quasi la té ja només a entrar.
0: Sí.
1: I va portar molt també a nivell de joc. Considero que va sumar a l'equip i que a poc a poc anirà recuperant el ritme. És totalment normal, porta molts mesos fora i és una situació complicada també amb lesions així, després tornant a un màxim nivell has de tornar doncs més a poc.
0: El dia 23 de maig a Oslo davant l'Olympique Lyonnais, que per cert no sé si l'entrenadora o l'entrenador de l'Olympique Lyonnais si coneix massa el Barça o no, tu què creus?
1: Jo crec que sí, que el coneix bastant bé. No, jo crec que el coneix força bé.
0: Explica-li a la nostra audiència, per qui no estigui tan proper al futbol femení, qui és el míster de l'Olympique Lyonnais.
1: Bé, el míster és Jonathan Giraldez, que va estar doncs unes temporades al Barça, i durant les temporades que va estar al Barça, la veritat que van ser molt bones i va saber portar molt bé l'equip. Com a primer entrenador va aconseguir guanyar 3 Lliga Fs, 3 Supercopes, 2 Copes i 2 Lliga de Campions, que de fet amb 2 Champions són resultats, jo diria, que excel·lents.
0: Tinc un amic que el coneix força que diu que d'alguna manera estant al Futbol Club Barcelona li va donar nivell, estatus i prestigi, i està en aquest moment a l'Olympique Lyonnais li està donant pasta. Ja està. És que
1: sí,
0: va fer un molt bon fitxatge, eh? Vull dir, sembla que cobra pràcticament a nivell d'un equip punter de futbol masculí, eh?
1: Sí, és que és la diferència de salaris entre equips a vegades també d'Anglaterra o equips com l'Olympique Lyonnais en comparació al Futbol Club Barcelona, doncs sí que tenim constància que és una mica més elevada.
0: No, i a més és que també l'Olympique Lyonnais és un equip que és gran des de fa molt temps, no és el gran guardonat en aquest cas a la Lliga de Campions, i a més hem dit que era la quarta vegada que el Barça s'enfrontarà a l'Olympique Lyonnais. Les dues primeres les va guanyar l'equip francès a Budapest i a Turín el 2009 i 2022, em sembla que va ser, i l'última a Bilbao el 2024, fa un parell d'anyets en aquest cas, va guanyar el Barça ja.
1: Sí, és un equip molt fort a nivell de femení també, vull dir, és un equip que ha sigut també hegemònic durant anys i també òbviament ha aconseguit moltes coses, i és un equip que costa. Sí que és veritat que aquesta temporada potser que va tenir doncs alguna ensopegada primer amb el Wolfsburg a quarts de final, però després va donar-hi la volta a la tornada i golejant amb un 4-0, i ara aquesta semifinal sí que és veritat que va començar perdent 2-1 amb l'Arsenal, però també va aconseguir donar-li la volta amb un 3-1. al final és un equip que costa molt i que doncs pot hauran d'apretar molt els dos equips si volen aconseguir el títol, perquè jo crec que estarà renyit.
0: Ari, dèiem que Jonathan Giraldez, que va estar del 21 al 24 al Barça femení, coneix molt el Barça, això està clar, perquè aquest equip més o menys d'alguna manera, tot i que ara hi ha altres futbolistes o algunes futbolistes que ell no havia tingut, però sí que però coneix aquest equip perquè d'alguna manera l'ha parit i l'ha fet créixer ell, no? Però també és veritat que Pere Romeu coneix molt bé la forma de treballar de Jonathan Giraldez, entre altres coses perquè estaven junts ja en aquesta època del 21 al 24, que em sembla que el Pere Romeu era el seu analista, no? De l'estaf tècnic era l'analista.
1: Sí, aquí es coneixen els dos, no? Sí, vull dir, els

0: Sí.
1: Jo vaig veure un Barça que va fer un partit força bo, sí que és veritat que la segona part potser va patir una miqueta més, sobretot quan el Bayern va anotar un tercer gol que després va ser anul·lat posteriorment, però a nivell de talent individual, a nivell de com les veig i les ganes que tenen de guanyar aquest títol i un Barça com aquest, amb aquesta plantilla també, amb aquest estil de joc, amb aquesta proposta que ens demostren, jo tinc molt bones sensacions.
0: I va estar bé que s'anul·lés aquest tercer gol perquè venia precedit d'una falta. És que, és més, em sembla que va ser el segon o el primer?
1: Sí.
0: El segon em sembla que va ser. Venia precedit també el segon del Bayern de Múnich d'una falta.
1: Sí, de fet, allà al camp es va veure força clar, sobretot en el tercer gol que precedia d'una falta, i els aficionats sí que es van emprenyar una mica, però després amb la revisió ja es va confirmar que era falta i que per tant no podia pujar aquest gol al marcador, i després el Barça doncs ja va respirar una mica més aliviat aquests últims minuts que restaven afegits, perquè ja tenia l'avantatge de dos gols igual.
0: Escolta'm, i a més Alexia Putellas, que ahir va marcar... Està bé l'Alexia, eh? Està bé, eh?
1: I sí.
0: Després de la greu lesió que va tenir, li va costar tornar, però ho està fent molt bé. Ahir sortia plorosa de l'estadi, era una espècie de comiat?
1: Va donar la sensació que sí que podia ser una espècie de comiat, perquè més que res, doncs, no sé, estàs guanyant, estàs classificant a la final i són unes llàgrimes una mica estranyes, pot ser per l'emoció de jugar al Camp Nou, com ella ha dit posteriorment, però ja has jugat anteriorment, sí que és veritat que et pot emocionar igualment perquè 60.000 persones en un estadi, però comptant que acaba el contracte el 30 de juny i que la seva renovació, bueno, el seu futur en el Barça encara està molt a l'aire i no hi ha res cert, doncs també podria ser. Ella després de les declaracions ja va explicar que era per l'emoció i perquè estava molt contenta, es sentia superestimada i després companyes seves també la van elogiar molt, però podria ser-ho, per què no? Sí.
0: Després hem de dir una cosa, amb aquests dos golets d'ahir té un total ja de 232 gols en 503 partits. I amb això sí. Supera a César Rodríguez, que era qui tenia la segona xifra anotadora més alta de la història del Futbol Club Barcelona. O sigui que està molt bé superar César Rodríguez. Després qui hi ha primer, això ja queda molt lluny, Lionel Messi, que si Alexia en té 232, Messi en va marcar 672. Però clar, Messi sempre és una altra història.
1: Sí, Messi parteix de molt avantatge. Molt contenta també perquè sigui la segona màxima golejadora històrica del club, perquè és una jugadora també... Al final, si en el cas que no renovés, el Barça també perd molt amb una Alexia Putellas que és un referent a nivell mundial, amb unes xifres excel·lents i també en una protagonista en partits molt importants i una jugadora molt decisiva que, tot i amb dos pilotes d'or i tot i haver estat lesionada de gravetat i fora del terreny de joc uns mesos, està sapiguent tornar i està a molt bon nivell, és molt bona jugadora.
0: Tornant a aquesta final d'Oslo, hi ha jugadores noruegues, no? Qui els hi anava a dir a elles, no?
1: Sí.
0: Quantes hi ha? Tres són noruegues en el Barça en aquest moment?
1: En el Barça hi ha Graham Hansen.
0: Sí.
1: I qui més? Graham Hansen.
0: A mi em sembla que hi ha tres jugadores, no sé...
1: Tres jugadores?
0: Sí, no sé, o dues jugadores almenys.
1: Sí, pot ser.
0: Molt bé, el futbol noruec en aquest cas, doncs, que tindrà el seu petit homenatge també rebent aquesta final de futbol femení precisament a la seva capital, a Oslo. Dit això, hem d'afegir alguna cosa més, Ari?
1: Doncs res, a veure, esperar... A aquesta suposada final també recordar que el Barça femení ha jugat la final de la Copa de la Reina també el 16 de maig, que és d'aquí res, d'aquí poc més de 10 dies, que és a Gran Canària, i han canviat, hi ha hagut un canvi d'horari perquè serà a les 8 del vespre allà, per tant a les 9 hora peninsular.
0: Sí.
1: I abans doncs era a les 6 allà, però han fet un canvi, en tot cas és més tard i la veritat que es prefereix moltes vegades perquè per una final que sigui millor el vespre, quan més gent la pugui veure, millor.
0: Molt bé, perfecte, Ari, gràcies per haver estat amb nosaltres. Has d'afegir alguna coseta més?

0: No, ja està, Fèlix.
1: Molt bé, gràcies, que tinguis molt bon dilluns i bona setmana. Adeu. Seguim parlant. Adéu,
0: bona
1: Ari.
0: Bona setmana, Fèlix, adéu.
1: Adéu, gràcies, adéu, adéu. Estem 2 minuts en aquest moment per damunt, amics oïdors, de 3 quarts d'1. Ara parlarem dels amics de Qualfi, aquests amics, evidentment, doncs, que ens donen aquesta fiabilitat total i absoluta a l'hora de necessitar la seva maquinària. I després, ràpidament, ens hi posarem amb el món del motor, que hem de parlar d'aquest gran premi de Fórmula 1, en aquest cas a Miami.

Si t'agrada el futbol, si t'agrada molt el futbol, recorda que arriba a Barcelona el clàssic que decidirà la Lliga, això és justament aquest diumenge a les 9 del vespre. I aquest 5 de maig, a les 5 de la tarda, l'ambaixador de la Liga i el jugador del Futbol Club Barcelona, Jordi Alba, estarà a l'espai Movistar de la plaça de Catalunya 16. Podreu fer-vos fotos amb ell, participar en el sorteig de samarretes oficials, aconseguir mini pilotes de la Liga i disfrutar de jocs molt futbolers. Recordeu, Estadi Movistar La Liga. És pur futbol.

0: Itàlia, amics oïdors, és una festa. Yannick Sinner guanya, en aquest cas, el Mutua de Madrid, guanya doncs aquest Master 1000, després Antonelli guanya el Gran Premi a Miami de Fórmula 1, un noi de 19 anys que és espectacular, que pilota i que no és, d'alguna manera, una altra cosa que no sigui una realitat absoluta dintre del món de l'automobilisme, no és ni molt menys una promesa. Em diu el Jordi Moreno en aquest moment que ja tenim comunicació amb el Marc Pérez, del que saludem. Marc, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Fèlix.
0: Què tal, Marc, tot bé?
1: Sí, tot perfecte, tot perfecte.
0: Saps què va dir Fernando Alonso ahir? Diu, si surto i acabo cinquè una cursa, em retiro aquella tarda, com vulguem dir. Que lluny està de fer una cinquena posició, no?
1: Ho té complicat, eh? Ho té complicat,
0: eh? Escolta'm, el que podria dir, si guanyo un altre gran premi de Fórmula 1 i em retiro, és Antonelli, també, no? El fet de dir, el Kimi Antonelli, doncs, he aixecat el braç i amb la mà he tocat el cel.
1: La veritat que em trec el barret amb Kimi Andrea Antonelli. No sé si algú s'ho esperava, aquest inici de temporada de l'italià, però jo almenys no. De fet, m'ho esperava més aviat de George Russell, que va fer un gran premi excel·lent a Austràlia, en el primer gran premi del Mundial, però que en els altres tres ha dominat clarament Kimi Andrea Antonelli, tercera victòria consecutiva aquí a Miami, i té encara més mèrit pel fet de que a Russell se l'ha vist molt incòmode i als Mercedes s'ha vist a Mercedes una mica més terrenal, per dir-ho d'alguna manera, que en els primers tres grans premis. S'ha vist a una McLaren que ha donat una passa endavant clara i crec que pel Mundial és molt positiu. S'ha vist una Ferrari que es manté allà lluitant amb tothom, però a la vegada sense aquest puntet que li fa falta un equip per intentar lluitar per curses, i s'ha vist també a un Max Verstappen lluitant amb els de damunt. Per tant, crec que encara té més mèrit la victòria d'Antonelli, la pole d'Antonelli. A l'esprint no li va sortir tan bé, però quan és l'important, que és la cursa de diumenge i la classificació per la cursa de diumenge, ha tornat a ser el millor, i ara mateix ja són 20 punts els que té de diferència amb el seu company, precisament, que és George Russell.
0: Va estar força bé el Gran Premi de Miami, encara que només sigui per aquests moments determinats que podríem triar tu jo ara, però no volem ser farragosos triant moments, però va tenir els seus moments, no? Fins i tot el rush final, no? L'última volta i mitja, per dir-ho així, no? O sigui, que hi van haver coses que feien el Gran Premi entretingut.
1: Sí, la veritat que no sé si pel tema normativa haurem d'esperar més grans premis per veure si han solucionat aquest tema del superclipping. No em posaré ara més tècnic ni coses així, però sí que s'han solucionat coses. S'han vist avançaments menys artificials, per dir-ho d'alguna manera, encara que crec que encara tenim aquest efecte yo-yo, com ho deien a la retransmissió, no?
0: Sí.
1: Que tu m'avances, jo t'avanço, tu m'avances, jo t'avanço.
0: Ei, amb això sí que no estic d'acord, Marc, perdona la interrupció, Vull dir, això sí que no m'agrada, no m'agrada.
1: No, a mi tampoc, per això ho dic, per això ho
0: em
1: dic.
0: Em carrega molt, tot això dels megajulios. Megajulios, amics oïdors, és un milió de julios, i julio és una unitat d'energia que hi ha amb sistemes electrònics i electromagnètics, no? I tot això de que si un de cop i volta gasta els seus megajulios i avança l'altre, però l'altre és qui té en aquell moment més fortuna per al fet de dir, jo ara esperaré el meu moment, i com no hi ha estat els meus megajulios, doncs els gastaré en aquell moment, descarregaré i seré jo. Per tant, els avançaments són ficticis. No
1: sí,
0: m'agrada
1: sí,
0: això,
1: sí,
0: Marc.
1: Totalment. No, jo el que deia és que sí que s'han millorat una mica en certes lluites que hem vist aquest cap de setmana, però ho continuem veient. I al final, una Fórmula 1, que el que esperem són curses, el que esperem és veure els pilots, que qui tingui més talent, qui ho faci millor, sigui capaç de guanyar la cursa, no? Perquè faci una volta més ràpida que l'altra, però no pel fet de ara tinc energia, tu no la tens, jo t'avanço, tu m'avances,
0: sí.
1: Jo t'avanço, tu m'avances.
0: Sí.
1: És bastant artificial, i és el que estem dient des de l'inici del Mundial, des d'Austràlia. Hem fet un petit canvi, però molt petit, i de fet ho van dir quan el van fer, que han tocat però mínimament, i que poden anar tocant a mesura que passi la temporada. De fet, tu l'altre dia ho deies, que t'esperes un Mundial on hi hagi molts canvis i on estiguem més pendents del que diu la FIA que del que passa a la pista.
0: Sí.
1: Veurem. En qualsevol cas, és això. Jo, la part positiva, sí que diria que hi ha hagut més igualtat aquest cap de setmana. No sé si és Mercedes qui ha donat una passa enrere, no sé, a Antonelli no li ha semblat. A Russell sí, veurem com reacciona el britànic, que per mi era el màxim favorit a la primera, quan va començar el Mundial, sí. I ara mateix sembla que Antonelli està més complet, més confiat, però bueno, al final és una mica el que dèiem l'any passat amb Piastri, que semblava que guanyaria el Mundial, i al final va ser Lando Norris, que és un pilot amb més experiència, qui va acabar guanyant el Mundial. Veurem aquesta temporada, però crec que és positiu també que els McLaren s'hi afegeixin aquesta lluita. En qualsevol cas, no deixa de ser un motor Mercedes, que és el que funciona millor, i es veu clarament amb els Ferrari, perquè sobretot Charles Leclerc està sempre, cada curs està competint.
0: Que maca la virolla,
1: Sí, sí, sí. La veritat que el pilot monegasc és un pilot que sempre competeix, passi el que passi. De fet, va tornar a fer el podi a l'esprint, és el que fa sempre el podi, menys a la Xina, que crec que el va fer Lewis Hamilton, i és d'admirar, no? Però sí que és cert que per lluitar per curses crec que no li dona, perquè de fet va sortir molt bé, va sortir primer, però al final va acabar perdent contra el ritme, sobretot de Lando Norris i Kimi Andrea Antonelli. Després ja va tenir aquell últim problema a l'última volta que el va acabar conduint, mai millor dit, fins a la vuitena posició.
0: Sí, sí, però són les carreres, és el món de les carreres, i ahir sí que és veritat que hi van haver coses força entretingudes, malgrat hi haurà gent que sigui partidària, per exemple, d'aquesta unitat de potència d'ara, no? Del tema de l'energia en bateria i quan la tens i quan no la tens, no? Altres, com el Marc i jo, per el que expliquem a tots vostès, amics jugadors, no hi estem massa d'acord. Jo ja m'hagués quedat, doncs, amb el DRS, i a partir d'aquí, doncs, si es podia d'alguna manera afegir alguna coseta més, per més avançaments, sí, però no tants avançaments, i menys una cosa que, bé, jo qualifico a la meva manera, no?, que són aquests avançaments ficticis perquè serveixen de ben poc. Avançaments que potser t'aguanten les dues o tres properes curses, corbes, només. Per tant, ja veurem com ho van tocant això, però em sembla que encara veurem... Jo crec que hi deu haver força de tractors. Amb el sistema actual, em sembla que veurem coses. Proper Gran Premi el tenim al Canadà? Sí.
1: Sí, en tres setmanes. Sobta bastant aquesta diferència una altra vegada. Òbviament, en aquestes últimes cinc setmanes que hem esperat fins al Gran Premi de Miami, hauríem d'haver tingut dos grans premis més. Per tant, clar, normal que ara sobti que després de cinc setmanes tenim un i ara després de tres setmanes tindrem un altre. Però bueno, en qualsevol cas, al cap de setmana del 23 i 24 de març, al circuit Gilles Villeneuve, al Canadà, tindrem la cinquena prova del Mundial, amb un Mundial que, com dic, domina Kimi Andrea Antonelli amb 100 punts.
0: Molt bé, hem d'afegir alguna cosa més, Marc?
1: Res, que pel que fa a Aston Martin, poca cosa, simplement que Alonso i Stroll van acabar la cursa, els dos, tots dos, però res més. Sí que és cert que Fernando Alonso va dir que no hi havia vibracions ja, que aquest tema s'havia solucionat més o menys, que Mike Crack, el team leader d'Aston Martin, va dir que estaven contents amb els objectius que tenien, que bàsicament era tenir fiabilitat. Per primera vegada els dos cotxes van acabar la cursa i en aquest sentit estan contents. Pel que fa a rendiment, òbviament, queda molta tralla encara per solucionar. I també destacar la novena posició de Carlos Sainz amb Williams, que per primera vegada no, crec que la Xina també va puntuar, però molt bona cursa, sobretot tenint en compte que l'última havia estat 14è i que s'havia queixat molt del rendiment del cotxe. Per tant, gran passat cap endavant de Carlos Sainz, que veurem si s'accentua d'aquí tres setmanes a Canadà.
0: Aquest cap de setmana anem a l'autòdrom de Bugatti, no, Marc?
1: Sí, sí, sí, tenim MotoGP a França. I després Catalunya, després Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya. Per tant, ara tenim dues setmanetes de motos i després, d'aquí a tres setmanes, com he dit, tornarem amb la Fórmula 1 a Canadà.
0: Molt bé, perfecte, Marc. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada ben forta. Bon dilluns i bona setmana,
1: Perfecte, Fèlix, igualment.
0: Cuida't a mi. Gràcies. Bon dia.
1: Adéu.
0: A al món del motor, però recordeu el que us deia abans, eh? Si us agrada el futbol, si us agrada molt el futbol, arriba aquest clàssic que tenim aquest diumenge a les 9 del vespre que decideix la Liga. Recordeu, aquest dia 5 de maig, a les 5 de la tarda, 17 hores, l'ambaixador de la Liga i exjugador del Futbol Club Barcelona, el Jordi Alba, estarà a l'espai Movistar de la plaça de Catalunya número 16. Allà us podreu fer fotos amb ell, participar en el sorteig de samarretes oficials, aconseguir minipilotes de la Liga i disfrutar de jocs molt futbolers. Estadi Movistar La Liga. Això és futbol en estat pur.

0: Un minut en aquest moment per damunt de la una. Ràpidament parlarem de l'entorn del Futbol Club Barcelona amb en Lluís Canut. I abans us parlo dels amics d'AV Services. Més de 20 anys d'experiència, servei excel·lent de tot el que sigui el tema audiovisual, com us recordo sempre, no? Ells són serveis audiovisuals per esdeveniments d'empresa. Si heu d'organitzar un esdeveniment d'empresa, deixeu la part audiovisual als amics d'AV Services. Recordeu, tenen totes les solucions, tenen el millor equip d'especialistes i us acompanyen des de l'inici del projecte fins a la finalització de l'esdeveniment. Tenen flexibilitat, agilitat, disponibilitat, oficines a Barcelona i a Madrid i compten amb un equip propi de tècnics. Recordeu, poseu un servidor AV Services i ja us surt ràpidament www.avservicesteam.es. Make it easy, fent fàcil el difícil, que és el seu eslògan, sempre fent molt fàcil el que és molt difícil. Make it easy. Anem en aquest moment amb l'entorn del Futbol Club Barcelona i a Lluís Canut.
1: Assistència Mèdica Col·legial presenta l'assistència del dia.
0: Bon dia, Lluís.
2: Bon dia, Fèlix, com estem?
0: Què tal, tot bé?
2: Tot bé, doncs, escolta'm, content perquè aquest cap de setmana doncs el Barça pot decidir el que està contra el Real Madrid, tot i que jo hagués estat més content si s'hagués solventat ja aquest mateix cap de setmana passat, després de la victòria del Barça al Sadar de Pamplona per 0-2, i que s'hagués doncs, confirmat l'ensopegada del Madrid al camp de l'Espanyol, perquè això hagués permès al Barça doncs, ja a les primeres de canvi sentenciar en el primer maig molt el títol de Lliga, però com desitjava la majoria, doncs s'haurà d'esperar una setmana i a veure doncs, en aquest partit on el Real Madrid actuarà de convidat de pedra de l'alegrón del Futbol Club Barcelona en aquesta jornada on el Barça, doncs, en el cas d'empatar o guanyar el conjunt blanc, doncs, que matemàticament es proclamaria campió de Lliga.
0: Vull saber la teva opinió envers una cosa, Lluís. Tu creus que el Real Madrid li hagués fet el passadís en el Futbol Club Barcelona el diumenge 9 del vespre al nou Spotify Camp Nou?
2: Jo crec que no.
0: Hosti, jo crec que sí, eh? Val. Sí,
2: mira,
0: sí.
2: Jo era dels que pensava que sí, però veient totes les informacions que anaven arribant des de Madrid, crec que al final haguessin buscat la qualsevol excusa, especialment la preferida d'ells del tema Negreira, per agafar-se aquesta possibilitat d'evitar fer-li el passadís del Futbol Club Barcelona.
0: Ja, potser sí, molt bé. Lluís, factor energia...
2: Però, bueno, és una suposició, no és un fet que jo tingui confirmat, però sí que pel run-run que anava circulant per Madrid semblava doncs, que el Madrid tenia poques ganes de rendir-li honor al Futbol Club Barcelona com a campió de Lliga.
0: Ja, l'únic que passa, Lluís, perdona, la meva reflexió que he començat el programa una miqueta amb això és el fet de dir, bé, ara ja no ho sabrem, lògicament, perquè encara matemàticament està tot obert, no? Però jo crec que una cosa, per exemple, com és un passadís, que és una cosa que honora a qualsevol disciplina esportiva, és a dir, honora a l'esport i als esportistes, no? I que, a més, és un tema pedagògic, perquè la canalla es fixa molt en aquest tipus de coses, no? Jo crec que des de la reflexió, al final, el Real Madrid hagués decidit, escolta'm, que no passa res, que això no és cap tipus d'humiliació, ni res que s'hi sembli, vull dir, és una cosa que comporta...
2: Estic totalment d'acord amb el teu argument, és a dir, no es pot això considerar com una humiliació a l'equip que fa el passadís, sinó que al contrari, que l'ensalça, perquè manté alts els esprits de fair play que ha de tenir qualsevol competició esportiva, i en aquest cas, doncs, el Madrid, que tantes vegades s'omple la boca de voler ser exemple d'esportivitat i de senyorio, doncs crec que hauria d'estar obligat a fer-li el passadís al Barça sense cap mena de complexes, però veient com són les relacions entre els dos clubs i especialment doncs, com el Madrid pateix aquesta barcelonitis aguda que des de fa uns anys s'ha apoderat amb Florentino Pérez a la presidència del club madridista doncs, del club del Santiago Bernabéu, doncs crec que finalment doncs, haguessin intentat evitar al màxim fer-li aquest passadís al Futbol Club Barcelona.
0: Sí, potser sí, però jo, per exemple, jo recordo una lliga que ens rep el Santiago Bernabéu, el Real Madrid, el Barça li fa el passadís i després, a més, ens goleixen, no? I recordo comentaris amb una tertúlia d'un culer dient, hòstia, és que els hi fotem el passadís i ens goleixen, o fem al revés, ens goleixen i, a més, és que els hi havien fet el passadís. I si no té res a veure una cosa amb l'altra, no tens que barrejar una cosa amb l'altra. Una cosa és honores al campió d'un campionat de Lliga, una temporada, que són 38 cites, no? I a partir d'aquí ja està, i després ja t'espaviles per aviam si pots tenir un bon resultat. Que no el treus tampoc i et guanyen? Doncs t'han guanyat, però s'ha de saber separar una cosa de l'altra.
2: No, no, jo crec que en aquest sentit estic totalment d'acord amb tu. El que passa que crec que tal com pinten en aquests moments el Real Madrid, quin és el pensament i el tarannà del Real Madrid, doncs hipnotitzat amb aquesta història fantasmagòrica del cas Negreira, doncs fa que vegi difícil el fet de que el Madrid li fes el passeig del Futbol Club Barcelona.
0: Doncs no ho sé, si en aquest moment amb aquest tema obre un altre front al Real Madrid, té fronts oberts amb la FIFA, amb la UEFA, amb France Football, pràcticament, escolta'm, que això s'ho facin mirar una miqueta, perquè quan tu tens un conflicte obert pot ser que estiguis encertat o equivocat, però si tens tants conflictes oberts, possiblement qui va en contradirecció ets tu, eh? Vull dir...
2: Sí, però és la manera de no reconèixer errors propis i d'intentar justificar doncs, els errors que ha comès i bastant importants el Real Madrid en els últims anys, que ha fet que el Barça hagi arrebatat l'hegemonia en la conquesta de títols, i especialment pel que fa en el campionat de Lliga.
0: I com jo dic sempre, amics oïdors, si al cap i a la fi si només és futbol, tant de bo el que hi hagués fos una gran rivalitat esportiva, que aquesta no pot faltar mai, però a partir d'aquí és això, futbol, rivalitat esportiva, deixem-ho estar, ja està.
2: Ara dic una cosa, Fèlix, imagina't com es prepara l'ambient per diumenge que ve al Camp Nou, perquè pot presentar a l'estadi un ple de goma a goma a rebentar.
0: Sí, sí, sí.
2: Llàstima que en aquests moments l'aforament del Camp Nou estigui reduït a aquestes 60.000 localitats, perquè és de suposar que en altres circumstàncies doncs es podria omplir dos o tres vegades aquest aforament, donada l'expectació que hi generarà veure aquest partit on el Barça es proclamar campió de Lliga a casa seva davant dels seus aficionats, davant del seu gran rival, com és el Real Madrid.
0: Molt bé, Lluís, factor energia del dia, què tries o qui tries?
2: Doncs les noies del Barça i la seva nova classificació per una final de la Champions.
0: Molt bé.
1: Factor energia patrocina la notícia amb energia del dia.
2: Per la porta gran cap a la final d'Oslo del dia 23 de maig, la classificació del Barça i el Barça allà, en un partit que també va omplir el Camp Nou, amb l'equip femení del Barça davant del Bayern de Munic, qui va derrotar per 4-2 i va entrar a disputar, es va classificar per disputar la seva, ja és difícil dir-ho, de la seva quarta final consecutiva de la Champions, de la qual cosa honra i honora a les noies del Futbol Club Barcelona, que sens dubte s'han convertit en un autèntic fenomen social, com ho demostra que sigui l'equip capaç, l'únic equip capaç femení que d'omplir l'estadi del Camp Nou i d'arrossegar doncs, l'afició nombrosa que en aquest moment arrossega l'equip blaugrana femení, que sens dubte ha escrit una nova gesta en aquesta classificació per quarta vegada de disputar una final de la Champions. Molta sort per les noies de Pere Romeu en la final del dia 23 de maig a Oslo, on esperem que davant de l'Olympique de Lió sumin un nou títol de la Champions League.
1: Factor Energia ha patrocinat la notícia amb energia del dia.
0: Doncs mira, possiblement és la primera vegada que no li desitgem sort al Jonathan Giraldez, no? Un tio que ens cau força bé i que aquí ho va fer fantàsticament bé, però que en aquest cas és el míster del rival. O sigui que el Road to Oslo al final doncs, ha estat perfecte. Aquest dia hi haurà doncs, molta expectació perquè es viu molt de prop a Noruega el futbol femení també. Hi ha moltes futbolistes que estan a diferents equips, tant a França com aquí, com a la Premier.
2: Amb el cas de Graham, el Futbol Club Barcelona.
0: Sí, sí, sí, sí. Hi ha tres futbolistes també a l'Olympique Lyonnais, i em sembla que n'hi ha una altra també noruega, però potser joveneta, en el Futbol Club Barcelona, de la que em parlaven l'altre dia i no recordo el nom. Doncs, escolta'm...
2: S'ha convertit en un fenomen social aquest equip del Barça femení, perquè
0: sí, sí.
2: És capaç d'omplir de quina manera d'un públic tan entusiasta doncs les graderies del Camp Nou no és fàcil, i la veritat és que això fa que la precisió del Barça vibri i de quina manera doncs, amb les seves noies, amb aquest futbol femení.
0: I és una cosa que demostra una vegada més allò que a vegades s'ha dit de l'ou i la gallina, no? Que aquí va ser primer, no? I aquí, amb el món del futbol, per exemple, qui és primer o què és primer? En aquest cas, que el públic animi força i que després l'equip funcioni com una màquina, o és a l'inrevés? Jo sempre he pensat que és a l'inrevés. Quan un equip funciona com una màquina, el públic sempre hi és.
2: Sí, el públic sempre està per recolzar aquest equip, i aquest equip del Barça femení es fa d'animar per part de l'afició del Futbol Club Barcelona.
0: I tant que sí. Una abraçada ben forta, Lluís. Bon dilluns i bona setmana.
2: Vinga, que vagi molt bé, que ens veiem durant la setmana. Una abraçada.
0: Demà ja et pregunto d'entrada per l'Arsenal Atlético de Madrid, demà dimarts.
2: Demà tenim TikTok.
0: TikTok i tic-tac i tac-tuc, el que vulguis. Gràcies, Lluís.
2: Adéu-siau.
0: Adéu, amic, cuida't.
1: Assistència Mèdica Col·legial us ha ofert l'assistència del dia.
3: A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
4: Som persones tenint cura de persones.
3: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
4: La dels metges.

0: Parlem en aquest moment de la Casa de Color i de Central de Pintura. Us recordo les dues adreces de la Casa de Color. Teniu a Sant Boi de Llobregat, a la Ronda Sant Ramon, número 80, i també a Sabadell, Avinguda Barberà, número 1. Recordeu-ho senzillament, pintors, reformistes, interioristes, serveis especials per a professionals, estoc permanent, assessorament tècnic especialitzat. Vull dir, és un munt d'avantatges que té la Casa de Color. I us recordo que està sota el paraigües de Central de Pintura, 3-Central de Pintura.com, el caixa en carri de pintura més gran de Barcelona, amb més de 2.000 metres quadrats dedicats a la pintura, decoració i rehabilitació. 3-Central de Pintura.com.
1: ¿Eres fan, pero que muy fan del fútbol? Llega a Barcelona el clásico que decidirá la Liga. Este 5 de mayo a las 5 de la tarde, el embajador de la Liga y exjugador del FC Barcelona, Jordi Alba, estará en Espai Movistar de Plaza Cataluña 16. Podrás hacerte fotos con él, participar en el sorteo de camisetas oficiales, conseguir minibalones de la Liga y disfrutar de juegos muy futboleros. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol.
2: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
6: Directa Marca Catalunya, repartint joc amb Fèlix Monclús.
0: Alfa Instal·lacions, tres pilars fonamentals, tota mena d'instal·lacions com a cartera de serveis, tota mena d'instal·lacions per un manteniment correctiu i preventiu i departament d'energia, renovables i serveis energètics. Us recordo que fan un servei integral a mida del client, avaluació preliminar, disseny de la instal·lació, gestió de legalitzacions, permisos i tràmits, execució integral del projecte i manteniment de per vida. Feu confiança, recordeu, www.alfainstal·lacions.com, alfainstal·lacions.com.
7: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
8: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
7: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
8: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
7: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
9: Xavi, falta molt poc pel teu casament.
10: Xaviot.
9: I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
10: Xaviot.
9: I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
10: Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
9: Bé, ja estic més tranquil·la.
11: Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.

0: Hola, què tal? Bona tarda, Pericos. Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts a la sintonia del Pericos a Radiomarca. Encetem setmana informativa dilluns 4 de maig del 26, 20 graus de temperatura i nova derrota del Reial Club Deportiu Espanyol. En aquest cas, ahir per 0-2 davant un Real Madrid bastant ramplon, amb Vinícius com a jugador absolutament diferencial. 17 jornades ja sense guanyar i, de moment, jugant amb foc a la classificació amb 39 punts, 5 per sobre del Sevilla, equip que marca la permanència i que avui, recordem, disputa el seu partit contra la Real Societat. De moment, la classificació pel que fa a la part baixa, Oviedo, Levante i Sevilla. Per tant, doncs, hem d'esperar el partit d'aquesta nit, perquè una victòria del Sevilla deixaria l'Espanyol a només 3 punts de l'Alavés, que seria l'equip que marcaria doncs, la posició de descens amb 36 punts. Ahir l'equip va aguantar amb certa actitud fins al 0-2 aproximadament. No? A partir de llavors, els jugadors van desconnectar i crec que ja tenien més al cap en el proper compromís de dissabte que ve, que serà precisament a Sevilla, al Sánchez-Pizjuán, a 4:45 de la tarda, doncs, davant d'un Sevilla que, insisteixo, té partit aquesta nit contra la Real Societat i que el proper dissabte podria ser una finalíssima de veritat pel Reial Club Deportiu Espanyol. Perico i Perica, espero les teves opinions, els teus missatges, ja saps, al 644 44 97 21, la teva opinió d'aquesta ratxa tan negativa d'aquest 2026 sense victòries, d'un Espanyol que cada vegada sembla que s'apropa més a les posicions perilloses, ja és perillosa de per si aquesta 13a posició amb 39 punts, evidentment, doncs, encara amb un petit marge respecte al Sevilla, que té 34, l'Alavés té 36, i després ja trobem aquest grupet d'Elx, Mallorca i Girona amb 38 punts. L'Espanyol no va aprofitar doncs, la jornada, el que va ser la jornada. Hem de dir que l'equip doncs, indirectament tenia uns bons resultats dels rivals, derrotes de València, de l'Elx, del Girona, de l'Alavés, de l'Oviedo i del Llevant, de tots els equips que estan a la part sota, i d'aquesta part de la part de la classificació, d'aquesta part baixa, només va guanyar a Montilivi i al Mallorca, deixant també tocat el Girona de mig, el que suma 38 punts, un menys que l'Espanyol, i com deia, igualat a punts doncs, amb l'Elx i amb el mateix Mallorca, que divendres va ser el seu butxí. Per tant, doncs espero la teva opinió, Perico i Perica, al 644 44 97 20. Pots expressar qualsevol aspecte del partit d'ahir, d'aquesta derrota contra el Real Madrid, d'aquesta ensopegada del 2026, que no hi ha manera de guanyar un partit, i de com veus aquest rus final de temporada. L'Espanyol, que jugarà contra el Sevilla el proper dissabte, rebrà l'Atlètic Club, viatjarà a Osasuna, al Sadar de Pamplona, per tancar aquí la temporada ni més ni menys que davant de la Real Societat. Equips que potser també jugaran alguna cosa a nivell de competició europea. De fet, l'Atlètic Club, després de la seva victòria d'aquesta setmana a Mendizorroza, doncs està amb 44 punts i ben a prop de posicions europees. La Real té 43 i són situacions complicades. Ja hem parlat del Sevilla, són els rivals que tindrà directes el Reial Club Deportiu Espanyol en aquest rus final de temporada. Vinga, farem una pausa, la primera del programa, perquè hem d'escoltar també aquesta energia que ens arriba des de Sòria Natural en Fosprint. Una energia, doncs, que ja saps, ve carregada de rendiment, de resistència, de defenses i de molta concentració. Pots triar entre l'amplíssima gamma de Fosprint, tens el clàssic, pots optar pel plus, l'esport al zero o el júnior, de venda en arboladis per a farmàcies, botigues especialitzades i també, doncs, online sorianatural.es. Fosprint evolucionant des de 1989 i ja tancada la classificació pràcticament, doncs hem de dir que Carlos Romero serà el guanyador, el jugador amb més energia d'aquesta temporada i, de fet, en els propers dies rebrà ja aquest guardó de Fosprint com a jugador amb més energia de la temporada. Queden només 4 partits, és impossible que cap jugador de la plantilla doncs pugui estar a l'alçada de Carlos Romero a nivell d'aquesta classificació de Fosprint, i possiblement aquesta mateixa setmana rebrà el premi com a jugador Fosprint, el de més energia de la temporada del Reial Club Deportiu Espanyol, tot i que és un jugador que també, com gairebé la resta de la plantilla, una àmplia representació de la plantilla, ha experimentat una baixada important de rendiment aquests darrers partits, no? Però també s'ha de reconèixer que el global de la temporada de Carlos Romero ha estat bastant bona, que és un jugador que ja és la segona temporada aquí a l'Espanyol i que ha donat un rendiment fantàstic abans de tornar al seu equip de procedència, que és el Villarreal. Vinga, Fosprint, Sòria Natural, energia aquí al Pericos.
1: Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural patrocinen la notícia del dia.
2: Aquesta és la pregunta del dia.

0: Doncs començar el programa com cada dia amb la pregunta, la qüestió del dia, la notícia pel que fa al Reial Club Deportiu Espanyol després d'aquesta nova derrota. Situació, pericos y pericas, molt preocupant, eh? Fa 4 dies, com aquell qui diu, l'Espanyol estava 18 punts, eh? Per sobre de la permanència. Amb tota aquesta temporada, o millor dit, amb l'any natural 2026, no ha estat capaç de guanyar un partit des d'aquell 22 de desembre a la nova catedral de Sant Mamés davant l'Atlètic Club. No s'ha guanyat un partit, diversos empats, no gaires, i realment una temporada absolutament atípica, estranya, i que sobta bastant, no? Un Espanyol amb una segona volta més que discreta, per no dir dolenta, podríem parlar de 10-12 punts, que seria una segona volta doncs, pràcticament irregular i dolenta, doncs estaria lluitant per posicions clarament europees. No? Aquesta segona volta està sent nefasta i ahir nova derrota. Es va empatar contra el Llevant, es va caure a Vallecas i ahir derrota contra el Real Madrid. Què tal, Rubén? Com estàs?
1: Molt bona tarda, Oli.
0: Bona tarda. Rubén Martínez, que prepara cada dia aquesta pregunta, aquesta qüestió per la pericada, aquesta enquesta. De què parlem avui, Rubén?
1: De la situació de Manolo González, entrenador de l'Espanyol. Què haries con Manolo González? Recorda enviar la teva opinió al 644-44-97-21 i t'escoltem en directe i també, per suposat, deixes un comentari i et llegim en directe. Quatre opcions a la pregunta del dia. La primera, ratificar-lo en público. La segona, cesar-lo. La tercera, ultimátum en Sevilla. I la quarta, última opció, nada, que todo siga igual. I les respostes més votades a la pregunta, què haries con Manolo González, amb un 53%, l'opció més votada és la del cessament, cesar-lo, fer fora el tècnic gallec, amb un 18%. La segona opció, seguidament, és nada, que todo siga igual, amb un 17%. La tercera més votada és ratificar-lo en público, és a dir, que algun membre de la direcció esportiva o del club surti públicament a dir que Manolo González és la prova de l'Espanyol.
0: Això sembla una utopia, que surti algú del club a ratificar Manolo. Primer, ja saps que quan surten a ratificar, els 4 dies estàs fora. I segons, qui sortiria d'aquest club a ratificar Manolo?
1: Potser el president, que està a Barcelona, però...
0: El president, tu creus?
1: No sé. Sembla que... I amb un 10%, la última opció més votada que l'enquesta del Perico es marca, què haries con Manolo González? Donar-li un ultimàtum a Sevilla, al Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla Futbol Club. Pel que fa als comentaris, el Ferran RCDE diu que Manolo ha d'acabar la temporada, guanyarem en un partit i farem 2 empats. El José Guillermo també diu la seva, diu que l'Espanyol ha de ratificar, ja no hi ha volta atrás, i rezar que la Real Sociedad gane hoy. El Miquel López diu que no sabria què fer ara mateix, el que sí sé és que l'hagués fet fora fa 5-6 jornades perquè necessitàvem un gir, una sacsejada, perquè l'equip ara mateix està bloquejat, porta molts partits que no encerta amb els canvis i garrelem a mitja hora. Així és impossible competir a primera divisió. L'Àngel Larriba diu que de verdad alguien piensa que este equipo va a puntuar en Sevilla. La segunda parte de ayer fue indecente. El Madrid ganó andando por el campo y nosotros no metíamos ni el pie. Este equipo no gana a nadie. Estamos en segundo. Para acabar los comentarios, al Manolo Pastor diu que l'Espanyol ha de ratificar-lo en públic, a Manolo González, al menos que se sienta que la propiedad está con el entrenador y con la actual plantilla. La sensación de vacío es horrible y eso es lo que deben sentir los jugadores y el cuerpo técnico. La afición ya tiene asumido el descenso, creo yo.
0: Molt bé, doncs gràcies, pericos i periques, per aquests missatges que envieu aquí al programa. També podeu posar veu, ja ho sabeu, amb el 644-44-97-21 i t'escoltarem aquí, doncs, i obrirem el debat respecte a aquest Espanyol tan suavement irregular, aquella idíl·lica, extraordinària primera volta que va acabar amb 33-34 punts i després doncs, aquest calvari que representa doncs, aquest 2026, cap victòria, només empats i a patir perquè la situació és crítica, tot dependrà del partit d'aquesta nit a Sevilla. Si el Sevilla guanya, la cosa encara estarà més complicada perquè llavors estaria l'Espanyol a 3 punts de l'Alavés, que marcaria doncs, aquestes posicions de descens. En 36 punts, l'Espanyol té 39 i per tant s'ha de guanyar mínim un partit, mínim 3 punts i algun que altre empat, és a dir, has de sumar 4 punts per estar relativament tranquil. Hi ha enfrontaments directes la propera setmana, això és evident, però, en definitiva, nosaltres pensem en l'Espanyol i el que és més important és dependre de tu mateix, no? I en aquest sentit doncs, també és cert que l'equip no està demostrant doncs, que se li pugui dipositar molta confiança, no? Perquè la segona volta està sent nefasta i, clar, com pots confiar en fer 3-4 punts i en tota la segona volta n'has fet 5 o 6, no? O sigui, és una situació molt, molt, molt crítica, molt preocupant per la pericada, perquè ahir ho deia un dels oients, no? Potser és el Madrid més discret i més ramplon dels últims anys, no? I sense esforçar-se massa, doncs simplement amb la qualitat individual d'un jugador com a Vinícius va passar per sobre de l'Espanyol. Un Espanyol que amb Manuel González va intentar també alguna alternativa ahir, algun canvi, no del dibuix en general, però sí de situacions, no? Amb l'entrada de Rubén Sánchez per davant d'Omar, a la banda dreta, per tal de jugar amb aquest doble lateral, intentar doncs aturar una miqueta les jugades de Vinícius, però evidentment la situació tampoc va sortir molt bé, especialment a nivell defensiu, tot i que, sota el meu punt de vista, Rubén es va marcar un bon partit i el pitjor del partit, com ja s'esperava, va ser l'arbitratge novament. És indignant que un àrbitre, una persona com Jesús Gil Manzano, pugui arbitrar, pugui dirigir partits a primera divisió. L'errada amb l'auxili del VAR, amb la jugada d'Omar, marca clarament el que és aquest àrbitre, que evidentment doncs és un pilota del poder, és un assembleista i continua doncs arbitrant partits a primera divisió sense tenir nivell, com va demostrar ahir. El va també doncs marcar una acció per part del seu assistent, després de que ell digués que no era falta i l'assistent va aixecar la bandera, recordareu, Pericos i Periques, un arbitratge evidentment molt qüestionable, però en definitiva també esperat, perquè jo crec que aquest àrbitre no té nivell per arbitrar a primera divisió. Vinga, farem una petita pausa. Podeu opinar també vosaltres, eh? Podeu estar d'acord o no amb aquestes opinions. Cadascú té la seva, respectable perfectament. 644-44-97-21. Pausa i estem amb tot el que va donar de si el partit, les declaracions, les opinions, com està l'afició, l'ambient a l'estadi, Gil Manzano, tot el que va succeir ahir amb aquest Espanyol Real Madrid, que no ha servit per donar un pas endavant a la classificació, i és una pena perquè, insisteixo, els rivals més directes, fora del Mallorca, que guanya el Girona, que també està en aquesta situació, doncs ahir no van estar a l'alçada, no van guanyar els seus partits, i ahir fins i tot un puntet, un empat de l'Espanyol, era un resultat molt positiu. Al final, Espanyol 0, Real Madrid 2, sintonia Pericos a Radio Marca.
2: Pericos en Radio Marca.
3: Nuevas superbebidas vegetales de avena de Soria Natural. Bebida rica en omega 3 que cuida tu colesterol. Y bebida con equinacia para fortalecer tus defensas. Con ingredientes ecológicos y sin azúcares añadidos. Superdrinks. Salud y bienestar en un vaso.
4: Hola, soy tu nueva aplicación de inteligencia artificial.
5: Quiero liquidar mis deudas. Ponme en contacto con los número uno en cancelación de deudas.
4: Área Jurídica Global.
6: Área Jurídica Global, 990-8124 o entra en areajuridicaglobal.com.
7: A Freedom hem recuperat les aromes que es perdien en treure'n l'alcohol i hem aconseguit encara més sabor. Nova Freedom, encara més sabor.
8: Calcula tu indemnización.
9: ¿Has sufrido un accidente? Entra ahora en calculatuindemnización.es. Calcula rápidamente tu indemnización y reclama. Fácil, rápido y 100% online. Luchamos por tus derechos, porque sabemos lo duro que es sufrir un accidente. Entra ya en calculatuindemnización.es.
10: El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric... El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco Cetelem. Condicions a kia.com. Kia. Movement that inspires.
11: Vine a conèixer Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Mataró, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet, Sant Just i Sant Boi, o visita'ns a kia.com.

0: Un quart de tres, Pericos a Radio Marca. Ja sabeu, diàriament aquí a la Ràdio dels Esports, a Ràdio Marca Barcelona, entre les 2 i les 3 de la tarda, analitzant doncs aquesta situació tan preocupant del Real Club Deportiu Espanyol. Hores d'ara, 13 a la classificació, amb aquests 39 punts, empatat precisament amb el València, que va caure a Mestalla dissabte contra l'Atlètic de Madrid del Xolo Simeone, en presència de jugadors del filial, però també doncs amb el Simeone, Coque i companyia, que van tancar el partit i van guanyar, a més, de forma bastant justa. Un València que, evidentment, també té els seus problemes. Tots els que estan a la part baixa, hi ha una lluita espectacular i veurem qui sortirà guanyador. Sembla que l'Oviedo doncs es va quedant doncs ja amb 28 punts, amb una situació bastant complicada, i que el Llevant va caure per golejada a Villarreal per 5-1, i també aquests 33 punts són preocupants, però no encara definitius. Rubén, vinga, comencem amb el repàs, amb l'actualitat, amb els titulars, amb el que ha donat de si aquesta jornada. Comencem setmana, dilluns, i una setmana molt important, que tancarem a Sevilla el proper dissabte a 4:45 de la tarda.
1: Doncs que l'Espanyol segueix sense aconseguir la victòria el 2026. L'equip de Manolo González ja suma 17 partits sense guanyar, pràcticament una volta sense fer-ho, i es troba a lluita per la permanència, com tot ja segur, 38 punts i 13 a la classificació, 6 de 51 possibles en aquest any, 6 de 51 possibles, i per primera vegada a la història que un equip, aquest Espanyol, suma aquesta dinàmica estant en una posició tan alta. Recordem que l'Espanyol va finalitzar la primera volta en cinquena posició, 18 punts del descens, i ara mateix està a 5 per sobre del Sevilla, que juga aquesta nit i que és l'equip que marca el descens avui dia. Veurem a partir d'aquesta nit si també és així. Manolo González, però, després del partit d'ahir, no veu el seu equip engarrotat. Escoltem el tècnic gallec a la roda de premsa ahir a la nit.
2: Yo al equipo no lo he visto agarrotado, jugando me refiero, ¿eh? Yo al equipo lo he visto con juego, lo he visto con personalidad, te repito, hasta el 0-2, y no he visto al equipo agarrotado, he visto al equipo que ha ido por el partido, que ha sido valiente y que hemos tenido situaciones para ponernos por delante, que era una de las claves del encuentro. Cuando vas a remolque contra un equipo de este nivel, lógicamente el partido se complica mucho, pero el equipo creo que hasta el 0-2 ha remado para igualarlo y poder ganarlo. Hay que tener mentalidad, la vida no es fácil, el fútbol no es fácil, y hay que levantarse hoy después de la derrota y empezar a apretar la semana y a pelearla con todo para ir a Sevilla a ganar.
1: Ara mateix va donar ànims a Manolo González i als jugadors abans del partit. Recordem que el tècnic gallec Manolo González, que va explicar que se sent fort per continuar la banqueta de l'Espanyol, seguirà sent l'entrenador blanc i blau. A banda, Jesús Gil Manzano, abans de parlar Baroli d'ell, va acudir al bar per rectificar una targeta vermella sobre Omar El Gilal. Escoltem la revisió on Jorge Figueroa Vázquez avisa al seu col·lega de cada canvi a la decisió.
3: Te recomiendo que vengas a ver la acción para que consideres la posible no retro.
4: ¿Vale? ¿La verdad?
3: No. Vale, te la dejo para que veas, ¿vale? Que no hay impacto, y ahora para que veas el derribo.
4: Te doy con los tacos, ¿vale? Le doy la tarjeta amarilla y cancelo la tarjeta roja.
1: Ramon Terratxa es va mostrar abatut en acabar la roda de premsa, i el futbolista català se sent responsable del que va passar ahir.
5: Acaba d'acabar el partit, cadascú doncs ho porta d'una manera, aquesta és la meva, considero que sóc responsable, no, del que ha passat, he tingut les meves ocasions, no les he ficat, i per això doncs crec que també sóc culpable, no, del que ha passat a dins del camp. L'equip ho ha donat tot, no tinc que dir-li res a ningú, i ja està, demà serà un altre dia, encara doncs la setmana el més positiu possible, i ja mirar doncs el dissabte.
1: Cap amonestat dels apercebuts ahir, per tant cap futbolista sancionat pel partit de dissabte, el Ramon Sánchez Pizjuán. Veurem si arriba Cyril Engonge, que va ser baixa darrera hora per una contusió al genoll esquerre la setmana passada. A més, tornarà Pol Lozano de sanció, encara que seguirà apercebut perquè va veure la targeta vermella a l'últim partit de l'Espanyol contra el Levante. Pel que fa a la resta de la Liga, avui, com ja sabeu, el Sevilla Futbol Club rep a la Reial Societat a Nervión a les 9 de la nit. Si l'equip de Luis García Plaza guanya, es posaria amb 37 punts a un de l'Espanyol, i això suposaria que podria avançar l'Espanyol a la classificació en cas de guanyar els blancs i blaus el proper dissabte, amb la qual cosa tota aquesta classificació està molt apretada, perquè el Sevilla té 34 punts, el Deportivo La Vez té 36, i després amb 38 està Elche, Mallorca i Girona, que porta 3 derrotes consecutives al conjunt de Mitchell, i després amb 39, és a dir, 12 i 13 de la classificació estan València i l'Espanyol, però el que passa que l'Espanyol està amb aquesta dinàmica de 17 partits sense veure la victòria. A banda del partit d'ahir, el primer equip entrenat avui a les 11 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb la ment ja posada amb aquest duel tan important, dissabte a 4:45 de la tarda, que és 16:15 el Ramon Sánchez-Pizjuán. Demà hi haurà dia de descans i l'Espanyol tornarà a la feina dimecres. A més, ahir al partit, la realització ens va oferir una imatge de Monchi situat a la llotja de l'estadi. A més, també Javier Ribalta, aquests tant Javier com Ribalta com Monchi són dues opcions que estan sobre la taula per fer-se càrrec de la direcció esportiva blanquiblava, com han apuntat companys d'altres mitjans en els darrers dies. En el context, recordem que està Fran Garagarza, està de baixa, tot i que exercés labors esportives a la direcció esportiva amb la col·laboració d'Unai Ezcurra, la seva mà dreta al club, i el seu futur, tant d'Ezcurra com de Garagarza, està a l'aire, i enmig de tot això es troba Sergio Ortega, que està gestionant-ho tot amb aquesta gestió del dia a dia amb el comitè esportiu organitzat per l'entitat. I una clau interessant, Oli, d'aquesta situació és la decisió de la continuïtat de Raúl Jardiel com a entrenador del filial la temporada vinent. Garagarza i Garitano el volen. De fet, el propi Jardiel va dir després del partit ahir dissabte contra l'Atlético Baleares que li havien ofert un altre any de renovació, però sembla que també Otero, que és l'altra figura important en aquest aspecte, pensa en altres noms. Hi ha noms sobre la taula, per tant, tot pot passar les pròximes setmanes i seran decisions i
0: el que
1: setmanes...
0: hem de dir, però, i després parlarem amb el José Agustín, que Garagarza ha perdut molt poder a nivell de decisions, no per res, simplement perquè està de baixa, té la baixa mèdica i, per tant, des del club no volen que ell desenvolupi les seves habituals funcions que feia doncs, quan estava al 100%, quan estava actiu, no? Amb la qual cosa hi ha unes certes discrepàncies, efectivament, hi ha una diferència de criteris entre Otero i Garagarza, però el que està clar és que a partir d'ara, i ho han deixat molt clar al club, doncs Garagarza ha de donar un pas a l'esquerra i deixar treballar, perquè evidentment ell no està en condicions físiques i mèdiques de treballar. A més, ho deia ja fa unes setmanes el José Agustín també, amb aquesta mateixa sintonia, es buscaria un problema, ell tant a nivell personal com al club, no? Amb la qual cosa, doncs, jo crec que el futur de Garagarza a l'Espanyol és bastant, bastant limitat, ja en aquest sentit, de treballar actualment, i a llarg termini jo crec que també. Jo crec que a final de temporada Garagarza deixarà la disciplina de l'Espanyol i veurem què passarà.
1: I parlant, enllaçant que parlàvem de Raúl Jardiel, anem a parlar de resultats del cap de setmana de la 21, perquè l'Espanyol B es va acomiadar de la Lliga perdent, partit bastant discret del filial blanc i blau davant l'Atlético Baleares, 0-1 dissabte a la ciutat esportiva Dani Jarque. Pel que fa a la Unió Esportiva Vilassar de Mar, que semblava que estaria a la lluita pel descens, doncs ho ha estat, però ja a la penúltima jornada de la Lliga va certificar ahir, diumenge, al migdia, la seva permanència a la tercera federació. Va guanyar 3-1 al Tona, gràcies als gols de Partera, Pol Rivera i també Hugo Torondel, però com ja sabeu, aquest Vilassar de Mar no continuarà com a relació amb el conjunt blanc i blau. El juvenil va golejar 6-0 al Constància amb un doblet d'Eloi i també de Denis. Víctor Mullerat i Tomàs Dins van ficar els altres dos gols. Malgrat aquesta golejada del Constància, no va servir de res perquè el Barça va guanyar 9-0 al Monte Carlo, que era el rival que també jugava la Lliga, aquest conjunt blaugrana, i per tant va el conjunt culer a guanyar i aixecar el títol de campió.
0: Del juvenil,
1: bona temporada
0: del juvenil A.
1: Però la cicla de diferència amb el Barça a nivell de jugadors és força gran. I el juvenil ve de Javi Chica, que va empatar el rival ja Sant Andreu 1-1, que ja ha pujat a la divisió d'honor juvenil. El gol per igual va fer Garri i ja es troba a 4 punts del descens i queden 6 en jugar-se. I per acabar els titulars, l'Espanyol femení va caure 3-1 al camp de l'Alama de Múrcia. L'entrenadora, anem a escoltar-la, perquè Sara Monforte va ser molt crítica amb la imatge del partit.
6: Marxo desaguda perquè crec que, bueno, d'aquí a final de temporada tenim que buscar la manera de motivar-nos. No podem deixar-nos portar i ens agraeixo sobretot pues, per l'escut que defensem, que crec que avui no ho hem fet com tocava i des d'aquí us demano una mica perdó a l'afició perquè a mi m'agrada que el meu equip defensi aquests colors com es mereix.
1: A més, el partit va deixar la lesió de gravetat d'Anna Turrodà, la migcampista de Catalana. S'ha trencat el lligament creuat i marís lateral extern del genoll esquerre, per tant, Turrodà haurà de passar per quiròfan i estarà pràcticament un any fora dels terrenys de joc.
0: Doncs molta força per la Tordà, i la veritat és que és una temporada on l'equip més o menys s'ha marcat i ha complert amb les previsions de mantindre la categoria sense cap problema, sense cap agobi, però una temporada també marcada per lesions importants, no?, al vestidor del femení. O sigui, tot el nostre suport, i tant de bo que torni ben forta l'Anna Torrodà, que ahir, doncs, en aquest cas, el cap de setmana, dissabte, va caure davant de la Lama de Múrcia amb aquesta lesió. Vinga, fem una pausa, Moreno, i estem ràpidament amb el Javi Márquez, que ens espera per analitzar, doncs, aquesta nova desfeta de l'equip, aquesta ensopegada d'ahir davant el Real Madrid, i aquesta situació tan sumament preocupant en aquesta segona volta, on l'equip no suma, l'equip està molt estancat, l'equip està molt bloquejat física i mentalment, i és una pena perquè, doncs, es veu el perill molt a prop, molt a prop. Vinga, Perico Sarra de Marca, fins a les 3.
7: Pericos, en Radio Marca.
8: ¿Haces números y no llegas? ¿Necesitas hacer frente a pagos y no puedes? Área Jurídica Global Abogados, expertos en la cancelación de deudas. ¿Te ha llegado una inspección de Hacienda y no sabes cómo contestar? Área Jurídica Global, llámanos 900-908-124 o entra en la web areajuridicaglobal.com.

0: espectadores, el equipo notó a la afición ya desde que llegó el autobús, ¿no?, al estadio, y eso realmente es digno de elogiar y seguro que va a estar hasta el final. Anem a parlar una miqueta de Césped Solución. Va, Césped Solución, ja saps, quan tens el jardí que jo sembla autènticament una selva, doncs la millor sortida és trucar al número 1, als que saben, demanar un pressupost a Césped Solución, perquè són els líders d'aquesta qüestió, no?, de la gespa artificial. Césped Solución és empresa líder doncs d'aquesta gespa artificial que podem anomenar tipus residencial, no?, aquí a casa nostra, a Catalunya. És doncs una garantia perquè treballa amb els millors fabricants, és una gespa artificial de molta qualitat, 8 anys de garantia, que això sempre és important, una garantia a llarg termini. Posa't en mans de professionals i notaràs aquesta diferència. Demana pressupost als número 1, els que saben de tot això i que et deixaran el jardí absolutament com un camp de futbol amb les millors situacions per fer un partit. Allò és una autèntica catifa si et poses en mans de la gent de Césped Solución. Demana pressupost al 902-48-14-83, 902-48-14-83. Pots informar-te i veure també obres, fotografies, el que han fet, treballs realitzats a la web céspedsolución.es.
1: Pericos en Radio Marca.
2: Que per què em vaig comprar un scooter SIM? Per la seva àmplia gamma. N'hi ha molts models per triar, perquè SIM em dona 5 anys de garantia de forma totalment gratuïta en tots els seus models de més de 50 centímetres cúbics. I per la seva excel·lent relació qualitat-preu i manteniment.
3: Motus SIM, la millor relació qualitat-preu-manteniment i 5 anys de garantia. Cerca el teu concessionari més proper al web sym.com.es.
4: Calcula tu indemnización.
5: ¿Has sufrido un accidente? Olvídate del papeleo y no pierdas el tiempo. Entra ya en calculatuindemnización.es, la forma más fácil, rápida y segura de calcular tu indemnización. Calculatuindemnización.es. Reclamamos tus derechos.
6: Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión de Mundiauto en su décima edición, del 6 al 10 de mayo. Vehículos de ocasión, seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto, Feria Anual del Vehículo de Ocasión, del 6 al 10 de mayo en el Prat de Llobregat. Entrada gratuita. Mundiauto.com.
7: El teu primer petó. El teu primer viatge sol. El teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vine a conèixer Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Mataró, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet, Sant Just i Sant Boi, o visita'ns a kia.com.
10: WhatsApp 644 44 97 21.
11: Hola, pericos. Bueno, ni a los suplentes del Madrid, ni a los colistas, no le ganamos a nadie. Un entrenador que hace cambios inexplicables, tarde siempre. Manolo se tiene que ir. No nos salva a nadie, ¿eh? Nos vamos a segunda. Si este hombre no se va, nos vamos a segunda.
12: Buenas, soy Luis, un perico Hospitalet. Pues nada, nos tendremos que ir a Sánchez Pizjuán, seguramente con Manolo, porque este club es imposible de entender las cosas que pasan. Yo he escuchado por aquí que si Michel en el Girona, que si no sé cuántos, es decir, no nos engañemos, Michel en el actual Girona se tira 10 partidos seguidos sin ganar y yo creo que está fuera, no hace falta ni llegar a 17 como hemos llegado nosotros. Yo no sé cómo acabará la temporada. En el mejor de los casos, la figura de Manolo va a quedar tocada, la exigencia de la afición terrible y salvándonos hacemos un ridículo. Si no nos salvamos, yo creo que va a ser el ridículo histórico. Cada uno tendrá que asumir su parte de culpa y evidentemente creo que la afición, su falta de exigencia y el no haber hecho absolutamente nada por cambiar esta situación tendrá mucha parte de ella.
1: Estàs escoltant Pericos a Radio Marca. Marca Pericos, amb José Manuel Oliván.
0: I ara passem i ens apropem al consultori particular del José Agustín Gómez. Abans, però, us recordo, pericos i periques, que teniu un despatx a la vostra disposició quan arribi un problema doncs preocupant, no?, a nivell econòmic, especialment els bancs, els crèdits, les targetes, les herències, sempre aquestes coses que s'escapen una miqueta dels nostres coneixements i que t'has de posar en mans de professionals que dominen perfectament la matèria, no? Àrea Jurídica Global, que a més és sponsor també oficial del Reial Club Deportiu Espanyol, de l'equip femení, que

Treballa també amb l'espanyol i que d'alguna manera doncs, et portarà a la solució definitiva. No? Com a mínim et traurà aquesta angoixa, aquest neguit i podràs respirar tranquil·lament després de posar-te en mans dels experts, advocats experts d'àrea jurídica global, grans professionals amb molta experiència. Fes una trucadeta gratuïta al 900 90 80 24 900 90 81 24 i saps també pots informar-te a la web del despatx ariajuridicaglobal.com. Aquí al nostre país doncs, saps que hi ha una llei que es diu de la segona oportunitat. Des de l'any 2015 es poden cancel·lar mitjançant aquesta llei el 100% de les teves deutes i tornar a començar de zero. Trucadeta, Àrea Jurídica Global, 900 90 81 24.

0: 11 minuts per tancar el programa Àrea Jurídica Global, que ofereix aquesta segona oportunitat. L'Espanyol ha tingut moltes d'oportunitats, moltes per avançar doncs una miqueta a la classificació en aquesta segona volta. Recordo l'empat aquell de Vallecas, recordo partits que s'han escapat per qüestions doncs mínimes, no? Però que al final no has pogut puntuar, temes arbitrals, el partit de Mestalla, el partit de Mallorca, no acaba d'arribar aquesta victòria que necessita doncs l'equip com l'aigua, no? Per sortir d'aquesta situació perillosa, aquests 39 punts a la classificació empatat amb el València, que va caure a casa a Mestalla contra l'Atlético de Madrid. Jo no sé si el José Agustín té la solució, evidentment, si la tingués, segur que la portaria i la proposaria, però és una setmana més, José Agustín, de neguit, de patiment, i esperar el que passa aquesta nit a Sevilla, però especialment també el que deia Javi Márquez. No hem de pensar en nosaltres mateixos i anar a Sevilla doncs, amb valentia i a intentar guanyar el partit i tancar la permanència. José, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Jo crec
0: imagino que preocupat com tots.
1: Sí, jo crec que ja és una qüestió de desesperació.
0: Total.
1: Desesperació que també ens transmet al vestidor quan parlen els protagonistes, perquè no troben la sortida al final del túnel, que està sent molt llarg i molt fosc. I a mi el que més em preocupa és que després, de quan s'acabi la temporada, no ens haguéssim fet mal entre tots. Mm-hmm. Perquè hi havia una comunió meravellosa entre l'afició i l'equip, entre l'afició i l'entrenador. Semblava que havia trobat per fi un entrenador que comprenia els espanyolistes, que sentia un mes així, ho sentia l'afició, que havia portat l'equip a primera divisió, que havia mantingut l'equip a primera divisió, i després de la primera volta semblava que aquesta lluna de mel no tindria fi. Però ves per on, això sembla que s'apropa al seu final. Confio que sigui un final feliç i a primera divisió, perquè a hores d'ara ningú pot dir què pot passar amb el futur del Real Club Deportiu Espanyol.
0: Sí, sí, perquè hi ha una cua de la classificació que està supercomprimida. Del Rayo, que és 11è i que ahir va guanyar a Getafe i dona un pas molt important per a la salvació i pot doncs, també afrontar amb tranquil·litat la competició europea, aquesta Conference. Espanyol i València tenen 39, José, 38 ells Mallorca i Girona, 36 a l'Alavés i 34 de moment Sevilla amb un partit menys, fora de l'Oviedo, sí, que sembla bastant despenjat i gairebé sentenciat amb 28 punts i per la imatge que està donant últimament. La resta d'equips estan absolutament vius i entre aquests 8 equips està l'Espanyol.
1: Sí, sí. Els números són els que són i fan molt de mal als ulls. Jo intento agafar-me alguna cosa per ser una miqueta positiu. Doncs mira, la primera part d'ahir, sí, si tu fas 90 minuts com aquests a Sevilla, pots guanyar el partit, però clar, has de fer gols. Has de fer gols. Sí. És que portes 5 jornades amb un gol només, el que va fer el Pol Lozano davant el Futbol Club Barcelona,
0: sí,
1: al Camp Nou.
0: Sí, senyor.
1: És que s'ha parlat molt del tema gol aquest estiu passat, que amb l'arribada ja de Roberto i de Quique García, que l'Espanyol ja tenia gol. A l'hivern es va demanar un nou.
0: Sí.
1: Perquè es veia que mancava gol.
0: I calia un nou, clar que sí.
1: Clar que calia
0: davant,
1: un nou.
0: Davant l'absència de més de Puado, que Puado és un jugador que garanteix 8-10 gols mínim, 13 va fer l'any passat per temporada.
1: I calia un mitjà punt amb arribada i que fes assistències, i calia un estren que no fos en Gonge. Sí. Però no em van arribar, i bueno, doncs amb això s'ha hagut de lluitar i estem veient que no dona gaire més aquest equip. Jo vull confiar que en aquestes jornades que queden treuran l'orgull per aconseguir els punts necessaris per mantenir-se a primera divisió. I després, a final de temporada, fer balanç i que cadascú agafi la seva responsabilitat i es prenguin decisions.
0: Sí.
1: Però que es prenguin decisions fortes. Si s'ha de ficar l'excavadora a la ciutat esportiva i als despatxos de Cornellà i fer neteja, que es faci, perquè el club no pot continuar d'aquesta manera. Perquè, si no, l'afició blanquiblava no sortirà dels cardiòlegs. Perquè és cada temporada és un tremolar. És que no, sí, sí, saps mai què passarà a final de temporada, on seràs la següent campanya. Ahir teníem a Monchi a la...
0: Sí, que per cert, hem d'aclarir que el Rubén ha dit a la llotja, no estava a la llotja, estava a la llotja del president, a la zona executiva, com altres
1: sí,
0: inversors.
1: Sí, a una llotja privada. A una llotja privada, intentant passar desapercebut. Amb Monchi s'ha parlat. Amb Monchi se li ha comentat la possibilitat de venir aquí. Jo ahir vaig dir que ara mateix Monchi és el número 1 per ocupar la direcció esportiva. Com es farà? Perquè de moment Fran Garagarza segueix sent convalescent dels seus problemes mèdics i encara que està apartat, segueix sent empleat del club. i no se'l pot fer fora tan fàcilment amb la situació en què es troba actualment. Clar. Aleshores, si arribés Monchi, en quina situació arribaria, amb quin càrrec, com treballaria al costat de Marc Otero, que ja va deixar clar que no li agradava treballar amb un director esportiu. Clar, són moltes coses que el president i propietari encara no ens ha aclarit. I sense aclarir-nos coses, tots són dubtes. Perquè suposem que l'equip es queda a primera divisió. Amb quin futur? Amb quines inversions? En quina planificació...
0: Aquí està el tema, en quines inversions.
1: Tranquil·lament.
0: En quines inversions?
1: No, no demana Europa, no demana Europa, sinó demana una temporada tranquil·la.
0: No, però està clar, José, que després d'aquesta temporada i de les, evidentment, carències que ha demostrat aquesta plantilla, especialment la segona volta, doncs la plantilla requereix un disseny molt diferent, una remodelació absoluta i obligada. Això és inversió. Sí, estarà disposat el grup del senyor Peix a invertir a l'Espanyol? Amb la mesura que necessita el club, clar. Amb quatre parxes no tiraràs endavant.
1: Però quatre parxes què? Com en Gonque?
0: No, per això et dic.
1: Que, aleshores,
0: la has de fitxar gol, has de fitxar jugadors que la remenin al mig del camp, has de reforçar una defensa que pràcticament en la seva totalitat són jugadors que han viscut dues pèrdues de categoria i que han jugat a segona divisió i que evidentment, doncs, jo crec que estan ja bastant explotats futbolísticament parlant, no?
1: Però tu creus que hi ha capacitat per fer 10 fitxatges, que és el que necessita aquesta plantilla?
0: Home, jo no sé si 10, però que requereix una inversió important al club per donar-li una volta a la plantilla, estem d'acord, o estarem d'acord, perquè és el que has dit tu, són 3 temporades agòniques, José.
2: Home, sí.
0: Agòniques. A segona puges ja a l'últim partit, pràcticament ja a l'últim minut, després de dues eliminatòries de promoció. No cal parlar de l'any passat, que semblava que la cosa estava data i beneïda, 6 o 7 jornades abans. El club també caiguda com aquesta temporada, no tan llarga, no tan escandalosa, però arribes a l'últim partit i te la jugues contra les Palmes. I això té pinta del mateix.
1: Clar. I jo el que tinc dubte és que a Monchi què li han promès per fer una plantilla?
0: Home, jo crec que si Monchi fitxa també demanarà una sèrie de qüestions, no? No crec que
2: jo
0: Monchi vingui
2: això,
0: amb el paracaigudes. No crec que vingui amb un paracaigudes i es tiri o es tiri sense paracaigudes.
2: Ve d'Aston Villa amb una Emery.
0: Home, no cal escoltar la trajectòria. Exacte.
2: Ha fitxat a Marco Asensio, ha fitxat a Marco Rashford.
0: Home, saps que ja tenen molta pasta, no?
2: Sí, però
0: a nivell de l'Espanyol s'ha de reforçar i jo crec que treballar al mercat de gent jove, de gent en futur...
1: Clar, jo una cosa que té Monchi i que el situa molt per sobre de Garagarza és el coneixement del mercat.
0: Sí, això està garantit. Això
2: i clar, la cosa que va fer el Sevilla va ser...
0: I que té moltes relacions amb el que... Ja sabeu que avui en dia el que priva amb el futbol són els representants i és un tio que té molta mà amb els representants perquè té molta experiència, es mou bé. Però,
1: que li agafen el telèfon.
0: Però tot dependrà també de lo que diem sempre, no? Li agafen el telèfon, efectivament, però després això requereix... O sigui, Monchi no vindrà aquí per... si Monchi a terra demanarà coses. Suposo que demanarà coses. Sí. És un tio que tindrà un contracte bastant suculent, perquè està bastant considerat, i demanarà coses. No es tirarà a la piscina sense aigua,
1: Clar, ell no et farà...
0: Depèn de l'empeix tot.
1: Clar, ell no et farà només un mercat de fitxatges lliures. Exacte. Ell també voldrà coses que puguin garantir resultats.
0: Exacte.
1: També és un home que li agrada treballar amb gent del planter.
0: Sí,
1: com quedarà aquesta situació, aquesta relació, i sobretot tenint en compte lo malament que està el planter. El juvenil A ha tornat a perdre
0: la
1: lliga de juvenils. La gran notícia, per mi això s'ha de tenir en compte, és la tornada de David Muñoz, un any pràcticament fora dels terrenys de joc, i per a mi és d'aquest juvenil, és el, si les lesions li el respecten, és el més clar jugador de primer equip.
0: El més en projecció.
1: Molt bo, o sigui, és molt bo. Un migcampista d'alt nivell per equip gran. O sigui, si les lesions el respecten, l'Espanyol té una joia i a més és molt perico, molt perico, i mai ha volgut marxar d'aquí. I aleshores, clar, però és que necessites més jugadors que surtin de baix.
0: Sí, no està clar. S'ha de donar la volta
1: a la
0: Dani Jarque.
1: És que ja da igual. Si al final tu has vist la temporada dels equips del futbol base.
0: Uh-huh.
1: I hi ha un parell que poden guanyar lliga, sí, però els dos o tres jugadors bons que n'hi ha acabaran marxant.
0: No.
1: Perquè el projecte de l'Espanyol ara no ajuda a créixer els futbolistes. No és un projecte il·lusionant.
0: Sí, José.
1: I això ho ha d'arreglar el senyor Peix, el senyor Otero, el senyor Monchi, si ve... perquè necessiten tornar a recuperar el planter de l'Espanyol per subministrar l'equip. Si no poden fer inversions, han de invertir en el planter. Que
0: està
1: això
0: claríssim.
1: Va dir Marc Otero en la conversa que va tenir amb nosaltres. Vol inversió en el futbol base. ell demanarà inversió.
0: És que el futbol base també requereix inversió. Clar. Que no es cregui la gent que això són flors i violes i que són miracles i que no surten jugadors com a flors. No. Has d'invertir també i pensar en moltes coses i tenir bons tècnics i bons scoutings i bones instal·lacions.
1: I bons camps per entrenar.
0: Ho deixem, José, que s'acaba el temps. Parlem una setmana aquí, a veure si a Sevilla doncs, donem ja definitivament
1: salvats
0: el dia de la salvació. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu, bona tarda. El José Agustín Gómez, el company de Cero Ràdio. I ara busquem una cervesa. Vinga, Moreno, posa-la ben fresca.
3: Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
0: A veure, Estrella, amb el Rubén Martínez i
2: l'Anna Torrodà, que es farà jornada, però que li donem tota la força del món, que se la mereix, una gran jugadora, i també pel Vilassar de Mar, que es va salvar.
0: Es va salvar. Doncs molta sort a la Anna Torrodà, que evidentment es recuperi al 100%. Gràcies, Pericos. Tanquem el programa ara al Catalunya Futbol amb el Ricard Vicente, que la cosa està també molt interessant al futbol territorial. Bona tarda i fins demà.

Ei, ei, ei! Si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i fer plans diferents, som el teu programa. Puja a l'estació, el programa on el tren et porta els millors plans. Cada dissabte a les 12 del migdia a Radiomarca Barcelona. Acompanya'ns a l'estació.

0: A Ràdio Marca Barcelona, Catalunya Futbol, amb Ricard Vicente.
1: Senyores, senyors, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició del Catalunya Futbol. És dilluns 4 de maig del 2026. Des d'ara i fins 3:45 de la tarda, les informacions i els protagonistes del futbol territorial català, amb Jordi Moreno a la direcció tècnica i control de Som, el suport d'Eric Díaz Rodas i el treball de redacció i producció de Marc Fernández, de Joel Vicedo, de Marc Vivancos i de Josep Bondia. El Reus Futbol Club Redis ja coneix el seu rival a la primera eliminatòria d'ascens a primera federació. Serà la Unió Deportiva Ourense, que ha acabat tercer en el grup primer. Aquest migdia també s'ha sortejat el grup que serà el rival de l'equip català a la tercera federació. El resultat ha deparat el grup gallec. Pel que fa al cap de setmana, el Barça femení ha aconseguit el seu passaport per la final de la Champions League. Les blaugrana van superar el Bayern de Múnich per 4-2. El rival del Futbol Club Barcelona serà l'Olímpic de Lió, que dirigeix l'exblaugrana Jonathan Giraldez. Nova jornada a la primera federació, el Sabadell colidera, l'Europa es manté en zona de promoció i el Nàstic ha sortit del descens. A la segona ref, fi de temporada. El Reus es va classificar per la disputa de la promoció, ja hem comentat qui és el seu rival, el Barça Atlètic es va quedar fora i l'Olot ha salvat la categoria. A la tercera federació, moltes coses a decidir a l'última jornada el proper cap de setmana. Dos places de promoció d'ascens per les que lluitaran Hospitalet Vilanova i Fundació Grama. I dos places de descens que no vol ningú. Tots els equips implicats la volen o les volen evitar. Són el canvi de l'Etalvic i el Cerdanyola. A la Lliga F, derrotes de l'Espanyol i del Badalona Women. A l'anada de la promoció d'ascens a primera ref femenina, l'Ona Sant Adrià va guanyar a Saragossa i al Saragossa per un gol a 2, la tornada el proper diumenge. A la Lliga Elit, Martinenc i Sant Joan, Atlètic Montcada tenen a tocar l'ascens directe a la tercera federació. Poble de Mafumet i Prat amb molts números de jugar a la promoció i la resta és un còctel de possibilitats. A la primera divisió catalana, l'Argentona es troba en molt bona disposició de fer-se amb el títol del grup primer. A la divisió d'honor juvenil ja tenim campió, el Barça, i el Nàstic de Tarragona, la mateixa jornada, l'última, ahir va perdre la categoria. A Lliga Nacional Juvenil també ahir el Barça B es va proclamar campió. Van acabant les lligues, les diferents categories. És dilluns, és temps d'anàlisi, temps de reflexió, temps d'opinió, la tertúlia del futbol català. Avui comptem amb dos professionals de primeríssim nivell que, a més de tot el que saben de futbol, sumen aquesta estranya malaltia que compartim pel nostre futbol de quilòmetre a zero. Estarem amb l'Àxel Torres i amb el Raül Fuentes.
0: Catalunya Futbol, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
2: Ja és aquí el gran moment.
3: La final de Copa Catalunya femenina és a punt per coronar les noves campiones.
2: El proper divendres 8 de maig a 6:45 de la tarda, l'estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú serà l'escenari d'un apassionant Europa AM.
3: El millor futbol femení català en estat pur.
2: Entrada gratuïta. No t'ho perdis. Arriba l'hora de fer història.
1: Doncs vinga, 3 de la tarda i 4 minuts, tenim 26 minutets per davant. Saludem a l'Àxel Torres. Àxel, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Encantadíssim de tenir-te aquí, eh?
4: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Com estàs? Bé?
4: Bé. Sí, seguint.
1: Final de temporada pel futbol territorial i també pel futbol professional.
4: Per tot, sí, s'acaba tot. És el moment més interessant, no?
1: Sí, el més intens, eh?
4: A més, amb sortejos ja, o sigui que interessant, sí.
1: Molt bé. I Raül Fuentes, què tal? Molt bona tarda.
5: Hola, Ricard, què tal? Bona tarda.
1: Tot bé?
5: Tot igual.
1: Tu també igual, no? Intens final de temporada.
5: Sí, home, això ens agrada, el futbol català, ja ho saps, així que molt pendents, diumenges al matí, també ara gairebé tots els partits, clar, amb el tema, no?, amb la primavera, gairebé tot es va a la tarda, però molt, molt, molt interessant, molt pendent d'un gol que et pot canviar la posició, un ascens, un descens, estem... Molt, molt, molt atents.
1: Ahir ja va ser una gran matinal de ràdio, espero que la gaudissin els oients amb l'última jornada de segona ref i la penúltima de tercera federació. Bé, escolta, en primer lloc, el més proper, tenim el sorteig al Reus Futbol Club Redis, se les veurà amb el Ourense, dissabte a la tarda el partit d'anada, dissabte següent el de tornada, anada a Reus, la tornada a Terres Gallegues. Què et sembla, Àxel?
4: Home, sense conèixer molt a fons el rival, el grup gallec sí que és fort, és més fort que alguns altres. Bé, crec que és un equip que té, el Raül ho sap molt bé, no?, una massa social important, és a dir, bastanta més massa social que l'equip que està a primera federació, de la mateixa ciutat, i és una mica el que sí que compta amb el suport a la localitat. Això sempre et complica en el tema ambiental, però la plantilla del Reus a mi em sembla suficientment forta com per pensar que ho pot tirar endavant. A mi em sembla un equipàs. Ahir vaig estar veient el partit contra el Terrassa i òbviament amb els nervis que et genera una última jornada, però bé, crec que és un equip que té experiència, que té talent, que està treballat, crec que es pot mirar amb optimisme aquesta eliminatòria.
1: Li donem, doncs, possibilitats al Reus. És de la mateixa opinió al Raúl Fuentes?
5: Sí, a veure, l'únic però és que la tornada a Sao Couto, que és un estadi també doncs, que apreta, bastant mític, no, del futbol estatal, però vaja, per cert, un Ude Ourense entrenat per Borja Fernández, el que era l'exjugador. Crec que està Josef, que l'ex de l'Escala.
1: Sí, i del Peralada.
5: I del Peralada, que va marcar, no sé si van ser 12 o 13 gols a la primera volta i se'l van emportar al mercat d'hivern a terres gallegues, però coincideixo amb l'Àxel que el Reus, per mi, té una de les millors plantilles de segona ref, vull dir, amb Ricardo Baz, amb Sandro Toscano, amb Benito, amb Folk, amb Dani Parra, que em sembla un porter bastant bo, el Marc Carrasco, com els dirigeix, jo sóc optimista.
1: Doncs anem a escoltar el Marc Carrasco, precisament, en calent, després del sorteig, pocs minuts després, ens dedicava aquest àudio als micròfons del Catalunya Futbol. Escoltem la primera reacció.
6: Bé, el primer premi segurament és el fet d'estar dins els escollits per estar en un sorteig d'un play-off d'ascens. A l'Ourense sabem que és un equip que ve amb una progressió d'ascensos de diferents categories, que aquest any ha debutat també a la segona federació i ha fet uns registres boníssims, pràcticament no sortint del play-off en tota la temporada, i a partir d'aquí hem de conèixer una mica el rival. Ara ens toca el cos tècnic analitzar, saber una mica, preguntar, però per la nostra part doncs, seguir treballant com ho hem fet fins al dia d'avui amb la nostra identitat com a equip i com a grup, i estem convençuts que evidentment tindrem les nostres opcions i tot passa doncs, per enfocar una bona setmana i intentar viure una bona festa de futbol el proper cap de setmana a l'estadi.
1: Reus Futbol Club Redis Ourense. I també sortejava avui quin grup de quina comunitat jugaria contra l'equip català que superi les fases eliminatòries domèstiques, diguéssim, a la tercera federació. Ens ha tocat també el grup gallec. I si anem per noms, Àxel, Arosa, Compostela, Arteixo, Boiro, Estradense, Somozas, Villalbés, Polvorín i Gran Penya tenen opcions encara de disputar aquestes eliminatòries. Ens queda una mica lluny i equips molt desconeguts. Almenys jo reconec que m'he de posar.
4: Sí, el Gran Penya ha tingut un vincle amb el Celta a molts anys i ha sigut un equip que ha treballat bé la cantera i que ha captat bastant talent, però el Compostela, òbviament, per nom i per passat recent a una categoria superior, perquè encara no estic parlant de primera divisió, que ens queda molt lluny, però sí que ha estat a segona ref i sí que ha sigut un equip que ha estat més amunt. Per tant, jo diria que és el rival a evitar, òbviament, sense conèixer bé quin equip té ara mateix, no? Però la sensació és aquesta.
1: Ah, és el segon classificat, a l'última jornada no dependrà de si mateix. Què et sembla el grup gallec?
5: A veure, jo coincideixo una mica també, no? Jo crec que el rival una mica seria el Compos, però vaja, la resta crec que poden ser entre cometes assequibles per nom, però clar, no coneixem el dia a dia d'aquests equips, i també és cert que com que això és a futur i encara queden unes quantes setmanes, has explicat la nòmina d'equips, estan amb 2-3 punts, vull dir que
1: quedarà reduïda,
5: pràcticament mig grup 1 de la tercera federació s'estan barallant encara per entrar a play-off. Per tant, bé, toca esperar.
4: Aquest play-off, el primer play-off entre els catalans serà especialment intens, perquè estem parlant de que hi ha molts projectes amb una urgència de pujar gran, Les ambicions que tenen Cornellà, Hospitalet, que Hospitalet encara no està, Badalona, són clubs que si no pugen ho sentiran com com una decepció molt gran.
1: Jo el Cornellà el veig més projectat per la temporada que ve.
4: Sí, segurament,
1: però si té l'oportunitat aquest any, no se l'estalviarà.
4: El Cornellà està més projectat, òbviament, a la temporada que ve, però no oblidem que el Cornellà ve de dos descensos consecutius. Sí. És a dir, fa dos anys estava a Primera Federació. Mm-hmm. Per tant, abans de tot el tema Messi, ja era un equip que podíem pensar que era candidat a estar dalt, no?
1: I vosaltres, que esteu molt en el nivell del futbol professional, us imagineu un equip masculí arribar 6 temporades seguides a la final de la Champions?
5: Bé, és cert, no. O sigui, ara mateix no, seria una...
4: Home, el Madrid tampoc ha estat tan lluny.
5: No, però 6, no?
1: Van ser 3, no, el Madrid?
4: Però el Madrid crec que va guanyar 4 Champions en 5 anys.
5: Sí,
4: és a dir,
5: les ha anat intercalant un any sí, un any no, però sí, més o menys, l'exemple podria ser el Real Madrid, però en el futbol masculí sí que és estrany. El tema del Barça femení és que, clar, gairebé tothom ha normalitzat que quan comences la temporada no guanyar la Women's Champions League ja és com un fracàs, no? I no, se li ha de donar un valor extraordinari al que estan fent les noies, en aquest cas a Pere Romeu, clar.
1: I l'Olímpic de Lió serà el rival de Jonathan Giraldez. Doncs veurem, la final és a Oslo d'aquí 3 setmanes, una més per al Barça, i enhorabona a les noies de Pere Romeu. Per
5: el combo Giraldez marca el Zubizarreta, perquè estaven a Can Barça i...
1: Dominen el futbol europeu, estiguin al bàndol que estiguin,
5: sí,
1: i es trobaran,
5: totalment.
1: Es trobaran a Oslo. Escolta, i abans d'endinsar-nos en el que és pròpiament el cap de setmana pel que fa a les lligues, el podcast, la caseta de fusta, Axel. Ho trobo a faltar últimament, eh?
4: Sí, perquè el Raül no té temps per gravar.
5: No,
4: treballa molt. Treballa molt.
5: Sempre és culpa meva. No, a veure, una mica el tema era que havíem de fer capítols...
1: amb la Copa Catalunya, no anava lligat al
5: tema? Clar, o sigui, la prèvia de cada una de les rondes de la Copa Catalunya, però...
1: I ara l'excusa què és? Que la final serà pretemporada?
5: Bueno, si no m'erro, encara no hi ha data definitiva de la final.
1: No, però serà pretemporada del curs que...
4: Com ha sigut aquest any, de fet, no?
1: Sí, aquest any.
4: Aquest any va ser Espanyol-Girona...
5: A la Nova Creu Alta, no?
4: A la Nova Creu Alta en pretemporada. Sí.
1: Doncs ara Sabadell-Barça Atlètic, recordem, que serà la final d'aquest any.
5: Sí, per això.
4: Amb dues categories de diferència.
5: Clar, és que això estava pensant ara quan t'estava escoltant, Ricard, estava pensant, potser el Sabadell està a segona A i el Barça Atlètic s'ha quedat a segona ref, llavors tindríem un favorit clar en aquesta final.
1: Jo he de dir que com no hi ha cap altre català implicat en l'ascens a segona divisió ara de manera directa, jo firmo que el Sabadell estigui a segona A l'any que ve. Oh,
5: tant.
1: Vull dir que...
5: tant i tant, home.
1: Molt bé, doncs tenim data o no?
5: Sí, hem de fer un...
1: Ara, quan acabem la tertúlia, us deixo aquí l'estudi i parleu.
4: Qui té l'agenda més complicada és el Raül, sempre.
5: No et pensis, però vaja, que no, hem de fer un capítol...
1: Abans de l'estiu, no?
5: Sí, no, i potser dos.
1: Home.
5: No, home, a moda d'una mica repàs general, i després imagino que amb els play-offs...
4: De fet, un tema que és molt interessant és que la Lliga Elit hi ha equips que no saben si han de mirar cap amunt o han de mirar cap avall.
1: Sí, per exemple.
4: Clar, la classificació, hi ha gairebé un partit entre el descens i el play-off.
1: Si voleu algú d'anàlisi final, us queden 2 setmanes, per fer com a mínim un dels 2 episodis.
5: Sí, però arribarà. Em comprometo aquí públicament que arribarà.
1: Molt bé.
5: Axel riu, però...
1: Carlos Gilarà ha ocupat els comandaments tècnics, ha quedat enregistrat. Bé, vinga, anem a la primera ref. Hem tingut jornada aquest cap de setmana. Un empat una mica estrany del Sabadell, que perdia 0-2 i al final acaba empatant 2-2. Al final aquest puntet s'ha de donar per bo, no entenc?
4: Home, al minut 80 sí. Al minut 80 sí. Abans de començar no. Perquè, òbviament, perds el liderat i passes a dependre una mica de l'Eldense, tot i que jo penso que l'Eldense no guanyarà els 3 partits. I el que sí que te'n vas del camp amb la sensació que el Sabadell, aquest Sabadell de Ferran Costa, és un equip amb una mentalitat indestructible. És un equip que qualsevol adversitat que tingui la supera, lluita fins al final. És un dels equips mentalment més forts que jo he vist. El Sabadell segurament és el Sabadell més mentalment més fort que jo he conegut. I bé, el partit d'ahir ho torna a demostrar, es posa molt difícil, 0-2, fins i tot té un pal al Murcia a la mitjana de la segona part que podria haver estat el 0-3, i l'equip segueix, el Ferran fa canvis d'atac, sempre mou molt el sistema quan el resultat no és positiu i va donant-li una volta i una volta i una volta més, i a més els jugadors que entren acaben sent decisius, perquè Sergi Segura, que tornava, fa la centrada del gol de Bonaldo, Rubén Martínez provoca el penal i el transforma, per tant, de nou, gent de, diguéssim, de protagonisme menys important a priori, sent decisiu per salvar aquest punt i donar la sensació que aquest equip no es rendirà mai.
1: I que mantindrà les opcions fins al final. Com veus el centre d'esport Sabadell?
5: Bé, jo confio en que assoleixi l'ascens, no? Ahir escoltava el Ferran després del partit, el Ferran Costa, i deia això, no? Exactament, que és un equip resiliència pura i dura. Vull dir, l'altre dia, ja no només ahir, amb el 0-2 minut 85, sinó a Marbella, comença el partit, minut 4, es queda amb 10. I, bé, sobreviu d'una manera espectacular, i no només això, sinó que troba el gol amb el Alan Godó. Jo crec que el Sabadell, bé, a veure, el calendari no és fàcil, crec, però tampoc és per l'Aldenc.
1: Sabadell, Atlètic de Madrid i Tarazona fora, el Tarazona l'última jornada, l'Atlètic sí. De Madrid aquest divendres, i a casa li falta rebre l'Antequera.
5: Clar, home, el jutge pot ser el filial de l'Atlètic de Madrid, però jo tenint en compte com...
4: Jo crec que és més difícil el calendari de l'Eldense.
1: Que juga fora el Sevilla Atlètic, rep a l'Atlètic de Madrid B i fora contra el Múrcia.
5: Sí, no, home, clar, acabes a la Condomina, que no és... a la Condomina, sí, que no és realment un rival fàcil, com es va demostrar. Jo ja et dic, veient la regularitat del conjunt arlequinat aquesta temporada, jo confio que quedi primer. Ara, no serà fàcil.
1: Que important seria acabar depenent... L'última jornada arribar depenent de tu mateix, a l'última jornada.
4: Sí, és fonamental això. Ah. Normalment qui depèn de si mateix a l'última jornada ho té molt més senzill, no? Sobretot perquè té tota la pinta que tots dos equips... Bé, no ho sé. El Múrcia no jugarà res, el Sabadell ha d'anar a Tarazona i no està clar si el Tarazona jugarà o no jugarà. Això òbviament pot canviar molt el panorama. Si el Tarazona s'està jugant la vida, doncs el partit serà més difícil, perquè al final la necessitat et marca una intensitat major. Però també podria ser que estigués salvat o que estigués descendit. Si està descendit i ha descendit la setmana anterior, home, doncs per mi és el millor escenari. Estaria l'equip deprimit, etcètera, no? Bé, anem a veure com acaba configurant-se tot.
1: Bueno, el Torrent Barça Atlètic no és un exemple...
4: No, però el Torrent portava més setmanes descendit.
1: Sí, sí. Sí, sí. Ho tenia assumit. Volia acomiadar-se de l'afició amb un últim triomf i tenia un rival davant per lluir-se, diguéssim.
4: Sí, de fet, un partit que veu molta gent. Conec molt a Toni Saligrat i segur que va
1: saber motivar,
4: transmetre el missatge de que s'havia de sortir a guanyar, a més a un equip com el Barça B, i bé, a mi em va sorprendre, òbviament, el resultat, no et diré que no, però bé, crec que Tarazona, a més, fixa't, el Sabadell, quan vam baixar fa 2 anys, no baixem a Tarazona, però virtualment gairebé et diria que baixem a Tarazona. La derrota a Tarazona a l'avant penúltima jornada és la decisiva, és la que ens obliga a un miracle a les dues darreres, no? Per tant, jo crec que hi ha una espineta clavada en Tarazona i si hi ha literatura i justícia poètica, crec que el Sabadell pujarà a Tarazona i es traurà l'espina de fa 2 anys.
1: Justícia poètica, quines paraules més maques.
5: A més, es menja bé a Tarazona, ho dic per si el partit és al migdia o a primera hora de la tarda, l'aficionat que hi vagi es pot...
1: Si hi ha algun joc serà horari unificat, i em temo molt que em sembla que està programat per hora de vespre, però bueno, es dina bé.
4: La penúltima ja està a les 9 del vespre.
1: A les 9 del vespre.
4: No sé si faran el mateix a l'última, però...
1: Jo crec que s'esperaran a veure quins partits estan implicats. Molt bé, escolta, molt ràpidament, per completar la primera ref, Europa en promoció, el Nàstic ha sortit del descens. Com veieu el que els hi resta de temporada?
4: Sí, jo l'Europa l'he vist molt aquest any i bé, a veure, jo crec que el que està fent la DAI és increïble, perquè sincerament penso que la plantilla no és per estar on està, crec que ha rendit per sobre les possibilitats i
1: molt regular tota la temporada aquí dalt, eh?
4: Sí, a veure, ha tingut algun moment de 3 derrotes seguides fa un mes, més o menys. Però sobretot és un equip que és molt valent, és un equip que és molt valent, que va amb tot, que repeteix esforços, que endragola perjudicat per mi, per un tema ambiental, més que de gespa on natural o artificial, és un camp que no genera el que genera el Nou Sardenya, la grada està molt lluny, és fred, i els partits de casa Can Dragó han costat molt, però vaja, l'equip està bé i no et diré que ho tingui fet perquè Cartagena i Al Jazeera són bons equips i venen per darrere, però pinta bé.
1: Europa,
5: I hi ha una Europa Villarreal B la setmana vinent, que és un partidàs, perquè el Villarreal B...
4: Hi ha un Nàstic Europa a la penúltima.
5: Sí. Llavors, a mi m'està sorprenent, a l'Europa. Jo era dels que pensava que amb el canvi del Sardenya a Can Dragó, de fet, es va notar amb algun que un altre empat i una derrota també així important cauria, però en aquestes darreres setmanes, l'altre dia, aprofitant que era festiu divendres a la tarda, vaig estar veient l'Alcorcón Europa i ja portava unes setmanes molt bones l'equip de Dai, i a mi m'està sorprenent, i a més, endolladíssim Jordi Cano, que s'enfila ja als gairebé 20 gols, tenir un jugador d'aquestes característiques en aquesta categoria et fa volar. Per tant, jo confio en que l'Europa jugui promoció i a partir d'aquí veurem.
4: De totes maneres, no és el de la primera volta.
5: No.
4: Ethan no hi és, en Nane ha baixat una mica el nivell, no és l'Europa de la primera volta, però bé, que es mantingui en play-off és un mèrit increïble.
1: Per mi, si aconsegueix guanyar el Villarreal a la propera jornada,
5: està
1: té
5: dins
1: molts números, perquè tindrà l'última jornada, rebrà l'Eivissa, que jo crec que ja estarà salvat. Crec que té molts números de poder jugar a la promoció d'ascens. I el Nàstic, què? Tothom parla de decepció, de la gran decepció.
4: Sí, òbviament, no? És un equip que s'ha quedat a un gol de pujar els dos últims anys, que ha fet tres play-offs de quatre edicions que té la primera ref. Ningú podia pensar que estigués a baix. Sé per experiència que és una categoria que quan estàs amb una expectativa alta i entres en una dinàmica de mals resultats i et veus a baix, costa molt remuntar-ho, molt. Crec que la pressió en llocs com Sabadell, Tarragona, quan estàs a baix és molt forta, sempre ho he dit. No és el mateix ser el Tarazona que ser el Nàstic o ser el Sabadell quan estàs a baix, perquè el que et genera la pròpia magnitud del club a Sabadell, a Tarragona, és una certa toxicitat lògica, perquè la gent entén que has d'estar més amunt, i a Tarazona ningú li exigeix al Tarazona estar més amunt, no? A mi em va sorprendre molt que l'altre dia els hi costés tant contra el Sevilla Atlético, realment.
1: A l'Heroica, deia Pablo Alfaro.
4: Era un partit que tots donàvem, no per guanyat, però que pensaves que aquest sí que era el que... Eren tres punts, no? I gairebé se'ls hi escapa. Va marcar Òscar Sanz, que a mi és un jugador que m'encanta. I bé, anem a veure si els serveix d'alliberació, no? Perquè més apurats que el minut 93 amb 1-1 a casa contra el Sevilla Atlético no estaran. Si han tret aquesta, poden treure'n moltes més.
1: Doncs jugant contra el Tarazona, fora de casa.
4: No, que és una final, eh?
1: És una finalíssima.
5: Sí, home, ara jo crec que el que ha de fer el Nàstic és intentar treure com pugui la temporada, sobreviure en aquestes tres darreres jornades. No sé si foc nou o no a l'estiu, però jo confio en la salvació. Crec que la victòria de l'altre dia, que no va ser molt lluïda, però són tres punts, i aquí el que compta és avui obrir la pàgina del diari, veure't allà i estar viu.
1: Hi ha mal ambient a Tarragona per com està l'equip i perquè el juvenil ha perdut també, que està en la categoria. Aquestes coses són petitones, però també sumen. De divisió d'honor ha baixat a Lliga Nacional, i el de preferent, que estava per pujar a Lliga Nacional, no podrà fer-ho per al descens de l'equip de divisió d'honor. Molt bé, doncs la propera jornada Nàstic Tarazona a casa del Tarazona, el Sabadell fora contra l'Atlètic de Madrid B, i a l'Europa casa contra el Villarreal B. De segona ref ja hem parlat, s'acaba la temporada, quedava per situar el Reus Futbol Club Redis, jugarà la promoció, l'Olot, que s'ha salvat, un gran èxit, la temporada que ve torna a aquesta categoria, i molt ràpidament, en 30 segons, el Barça Atlètic us suposa una decepció també, com el Nàstic?
4: Sí. Per mi enorme, jo n'he parlat molt amb el Raül aquest any, ell ja em venia dient que hi havia moltes lesions, molts jugadors que estan en edat de filial, que estan en el primer equip, però per mi el Barça, pel club que és, si té el filial a segona ref, el filial ha de, vaja, com a mínim fer play-off. Crec que és una decepció gran no fer play-off.
5: Sí, no, a veure, molts jugadors, no és excusa, però molts jugadors que amb dinàmica de primer equip, jugant, entrenant, que no els pot utilitzar Belletti. L'altre dia m'explicaven, tres creuats a la temporada, jo crec que tampoc és molt normal, també lesions importants, però és evident que no hi ha excusa, perquè té i tenia una plantilla per, com a mínim, fer play-off i és un mal resultat el d'aquesta temporada.
1: Doncs allò de que no hem vist tampoc molt sal al primer equip, lesions, no ha acabat de funcionar i d'una manera, a més, regular. És a dir, no és que hagi estat en un moment de la temporada a dalt i hagi perdut... No, sempre ha estat a prop o més lluny, però mai ha estat com un clar candidat. Doncs haurà d'esperar una temporada més al Barça Atlètic. Escolta, estem ja en els últims minuts del nostre programa d'avui, amb l'Àxel Torres, amb el Raúl Fuentes, la segona ref finiquitada. Ja ens queda a veure quina història ens porta el Reus, esperem que sigui tan optimista com heu comentat al principi. Tercera ref, la part alta, Manresa ja campió, Badalona i Cornellà jugaran la promoció i tres equips, Hospitalet, Fundació Grama i Vilanova, que es disputaran les dues últimes places. Està emocionant, l'última jornada.
4: Sí, sí, està emocionant, ja et dic, no? A més, amb equips forts. Jo diria que el campionat del Manresa, que ho heu analitzat en setmanes anteriors, no entrava dins dels pronòstics. El Raül, que és d'allà a prop, ho sap millor.
1: És veí.
4: Però sí, a veure, jo crec que l'Hospi ho té a tocar. Si no ho aconseguís, seria una gran decepció, especialment tenint en compte que, la propietat és una propietat poderosa. I bé, em sorprèn Vilanova, no? No s'esperava que estigués lluitant fins al final per una plaça de play-off.
1: I a més, depèn de si mateix, el que no depèn és la Fundació Grama. Aquí, a vegades, a l'última jornada hi ha això de les sensacions, no? A l'Hospi, que és el gran favorit, però no arriba amb bones sensacions, perquè no ve de puntuar.
5: Temporada estranya.
1: El Vilanova, doncs està allà, és el convidat, doncs mira, ho aprofitarem. I el que sí que arriba bé, que l'última jornada es pot colar, i després moltes vegades és sorpresa, és la Fundació Grama. Com veus tu aquesta última jornada?
5: A veure, jo crec que al final l'Hospi es classificarà, crec que té una de les millors plantilles de la categoria, i després a mi no m'estranyaria gens que el Vilanova, que és el que dius tu, jugarà sense pressió, ja, bé, no sé si pensant en vacances o no, però el fet de no tenir aquesta pressió externa que sí que pot tenir Cornellà, Badalona, Hospitalet...
1: L'Hospi juga contra el Cornellà?
5: Sí.
1: I el Vilanova visita Lleida, un equip que ja ha perdut
5: ha perdut la categoria. Per tant, jo crec que si el... Jo, mira, pronosticaria que el Vilanova fa play-off.
1: A guanyant ho fa segur. Sí,
5: per això.
1: I la Fundació Grama rep el Vilassar de Mar, que ja s'ha salvat aquesta setmana.
5: I per baix també està espectacular, perquè ahir crec que el gol del Vic a Nou Barris, no?
1: Temps afegit, pràcticament.
5: Li ha donat la vida a l'equip del Ramon.
1: Sí.
5: Per tant, una darrera jornada que segurament serà apassionant.
1: I que seguirem aquí a Marcador Catalunya, horari unificat també al matí. I acabo també, en 30 segons us demano un històric, el Martinenc, que està a un punt de tornar a la tercera federació. Què, Àxel?
4: El Raül és soci, el Raül pot parlar de l'equip perfectament.
1: Tu ets soci,
4: no?
1: Del Sabadell, no?
4: Sí, jo sóc soci del Sabadell. Sí.
5: No, 18 jornades sense perdre, el Martinenc. Per tant, home, jo crec que està l'equip a un punt o a una victòria. Hi ha un Martinenc Pobla de Mafumet dissabte a la tarda. Jo crec que per mèrits i per regularitat, i perquè hi ha un dels millors tècnics de la categoria, com és el Toni Carrillo, crec que el Martinenc farà ascens i estarà a tercera federació la temporada.
4: I aniràs o no?
5: Veurem si ho puc muntar. Veurem.
1: Bueno, però encara que estiguis ocupat aquell dissabte...
5: Ah, bueno, no.
1: Via telèfon, no, via alguna pantalla...
5: Seguir-lo el seguiré. T'ho comentava abans fora d'antena. Estava el dissabte a Pamplona i estava mirant pel telèfon el Martinenc que Sabadell ve l'altre dia, que va guanyar l'equip 1-0.
1: Us vau enemistar aquell dia?
5: No. Ni molt menys.
4: No, a veure...
5: Ha fet bona temporada el filial a Elit, el filial del Sabadell.
1: Sí, però no es pot confiar encara, eh?
4: No. No està salvat.
5: No, perquè està tot massa igualat.
4: Sí, no està salvat. Va començar malament i després va remuntar, sí.
1: Molt bé, doncs jo tiraria, però no es deixen. Hem de plegar aquí amb l'Àxel Torres i amb el Raúl Fuentes. Hem fet una ullada a lo que ens ha deixat el cap de setmana, el més destacat, i esperem impacients la caseta de fusta nova...
5: L'Àxel, això és l'Àxel.
1: I els horaris del Raúl. Un autèntic plaer, companys, i espero que puguem compartir algun dilluns més de futbol territorial.
5: Una abraçada.
4: Gràcies,
5: català.
4: Igualment.
1: Una forta abraçada. Nosaltres tornem demà, dimarts, a les 3 de la tarda. Fins aquí, punt horari. Gràcies, adéu-siau.

0: Fórmula Merlos, amb Josep Lluís Merlos. Les 7, bona tarda motoretes i benvinguts una setmana més al Fórmula Merlos, el programa de la ràdio dels esports que, com sempre, analitza tot el que ha passat en el món de les dues i les quatre rodes gràcies a Jordi Moreno, al control tècnic, i també a Laura Ferran, a la producció i redacció. Fórmula Merlos, amb Josep Lluís Merlos.
1: Els millors no segueixen, lideren. I és que la nova scooter Yamaha NMAX 125 ho té tot per ser la més desitjada. La combinació perfecta d'estil i funcionalitat, qualitat Yamaha, a un preu imbatible per només 3.599 euros. Descobreix la nova Yamaha NMAX i consulta les seves condicions en el teu concessionari oficial Yamaha més proper.
2: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Cuando estás en Prime, hay señales y sonidos. Entra en tu Prime con la nueva Kawasaki Z900. Más potencia, más tecnología, más diversión. Y con 3 años de mantenimiento y garantía incluidos y 1 año de seguro gratis. Encuentra tu oferta Kawasaki Z900 en kawago.com y entra en tu Prime.

0: Cafè del Paddock.
1: I després de 5 setmanes d'aturada, la Fórmula 1 reprenia la seva activitat, si més no, l'activitat en pista, en ocasió de la quarta cursa de la temporada al Gran Premi de Miami, després de l'anul·lació de les dues curses que s'havien de fer al mes d'abril per les raons que vosaltres ja coneixeu. Quarta cursa de la temporada i tercera victòria consecutiva pel pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, que lidera el campionat mundial, té 100 punts, 20 més de diferència respecte al seu company d'equip, George Russell, que recordem-ho va ser el guanyador de la prova inaugural de la temporada a Melbourne. Van acompanyar Kimi Antonelli, els dos McLaren, Lando Norris a la segona posició, havia guanyat l'esprint de dissabte, i Oscar Piastri a la tercera. Els McLaren, que han estat la gran revelació del cap de setmana, la formació de Woking sembla ser la que ha treballat millor durant aquesta pausa de la competició als seus tallers per recuperar aquella hegemonia que van demostrar la temporada passada. I és veritat que aquest cap de setmana va guanyar un Mercedes una altra vegada, el de Kimi Antonelli, però també hem de dir que la diferència no va ser tan gran com en les anteriors curses del campionat, com les tres primeres, tot i que Antonelli i Norris van anar molt per davant de la resta. Pel que fa als espanyols, Carlos Sainz va finalitzar la novena posició i va aconseguir sumar punts amb un Williams que sembla que ha millorat molt lleugerament, mentre que l'Aston Martin continua amb molts problemes, Fernando Alonso a la 15a posició i el seu company d'equip, Lance Stroll, a la 17a. Analitzem aquest gran premi de Miami i per això ho fem amb els nostres primers dos convidats al Fórmula Merlos d'avui. No necessiten presentació, ja els coneixeu, són dos bons amics, dues grans persones que, a més, entenen moltíssim d'això de Fórmula 1, Andy Suchek i Valentí Fradera. Andy, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo?
1: Pues la verdad es que sí, ya te haces caro de escuchar, Andy. Estás todo el día en Estados Unidos, en el circuito de Austin. Bueno, ¿qué balance hacéis de las primeras carreras del año allí en el COTA? De momento muy bien, ¿no?
2: Sí. Mira, hemos tenido GT World Challenge hace un par de semanas. Ahora volvemos a Ferrari Challenge la semana que viene, que además son Ferrari Days, con lo cual es un evento muy importante para la marca y para nosotros también tener ahí reunidos pues Fórmula 1 de la época 499, los coches, los hipercars que se vendieron, digamos, de Le Mans, y lógicamente la Ferrari Challenge es un evento importante en el circuito, así que hemos tenido MotoGP, NASCAR, SRO, Ferrari Challenge y, bueno, todos los track days que tenemos en el día a día. O sea, bueno, que no nos aburrimos.
1: No nos aburrís, ¿no? Estados Unidos tiene tres grandes premios de Fórmula 1 en su territorio, el de Austin, el de Miami disputado este fin de semana y el de Las Vegas. Pero, no sé, ¿qué quieres que te diga? Para mí el auténtico es el vuestro, es el de Austin, porque lo de Miami, no sé, es que es punto de aparte, y lo de Las Vegas también me cuesta mucho de calificar, ¿no?
2: Bueno, al final yo creo que el Gran Premio de las Américas es el Gran Premio para los fans y para los espectadores de la Fórmula 1. Miami y Las Vegas quizás tienen ese componente un poco más, como digo yo, de hacerse la foto y de estar en el spotlight, ¿no? El circuito como tal quizás no ofrezca todas las comodidades que tenemos nosotros. Nosotros puedes comprar una entrada de admisión general, caminar por el recinto y simplemente ir a las curvas sin tener que permitirte una entrada excesivamente cara ni siquiera de tribuna, ¿no? Porque tenemos la pelús alrededor del circuito. Entonces esto al final te transporta un poco más a la época en la que todo era más fácil, normal, no tan caro. Por eso digo, nosotros, mira, los otros dos grandes premios son espectaculares a nivel de show, a nivel de un circuito que se ha construido moderno, casi en el centro de la ciudad, en el caso de Vegas, por supuesto, en el Strip, completamente en el centro. Es espectacular lo que han conseguido, pero nuestro circuito permanente es el único permanente, digamos, en Norteamérica donde se disputa la Fórmula 1 y ya está pensado para que los fans pues disfruten. Yo creo que son diferentes, ni mejor ni peor, pero el que ha venido a Austin suele repetir y el que va a Miami o a Las Vegas lo prueba y regresa al nuestro, que al final pues yo creo que eso habla por sí solo.
1: Valentí Fradera, bona tarda, ¿cómo estás, Valentí?
0: Josep Lluís, això que dius, no em diguis que no t'ha agradat la tribuna aquesta que s'han inventat a Miami en forma de creuer de tal. No, no. Pensat, hòstia, Josep Lluís, aquí el que et pagaria per ser allà.
1: No. M'he tornat...
0: Amb aquells iots sobre, sobre el fake aquell, carai, jo t'hi feien allà.
1: Segurament. Ah, i un ve negre amb potes rosses, vull dir, saps positivament que no és el meu estil, no és el meu estil. Escolta,
0: estava sent una mica sarcàstic.
1: Tria entre els tres grans premis, per tu.
0: Home, coincideixo plenament amb l'Andy. Uh-huh. Ah, hòstia, no hi ha res més a afegir. Miami i Las Vegas, el que és el circuit, em deixa fred. Tot l'entourage que hi ha al voltant és un altre tema que ja no hi entro, però el circuit en si...
1: Està clar.
0: Sí.
1: Andy, tu sabes...
0: De tota manera, aquesta cursa de Miami, ostres, costa de dir res de crític, tant pel reglament com pel circuit com per la cursa, perquè amb lo moguda que va començar i lo encara més moguda que va acabar, escolta...
1: Ara hi entrarem.
0: El Pano Domenicali, vaja, deu estar...
1: Treu pit.
0: Radiant.
1: Treu pit. Ara hi entrarem al detall d'això. Sí. Andy, ¿tú sabes lo que era el bombero torero?
2: No tengo ni idea.
1: El bombero torero era una cosa que se hacía en las plazas de toros hace muchísimos años. Yo era un bebé prácticamente. Y bueno, mi padre tuvo el buen gusto de no llevarme nunca a ese lugar, pero sé lo que era. Y el bombero torero era un espectáculo lamentable en el que salían unas personas que tenían problema de enanismo, los disfrazaban de toreros y les soltaban unas vaquillas. Entonces la gente se partía la caja con los viajes que les metían las vaquillas a esta pobre gente que se ganaban la vida como querían. Y los globe, como podían, vaya. Y los globe trotters, ¿sabes lo que son? Sí, eso sí. ¿No?
0: Home, això ho sé hasta jo.
1: Sí. Això també, no? Això també ho saps tu, Valentí. Bueno, pues para mí, Miami es a la Fórmula 1 lo que el bombero torero a la Feria de Abril, y Las Vegas es a la NBA... lo que los Globetrotters, Las Vegas es a la Fórmula 1 lo que los Globetrotters son a la NBA, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, ¿eh? O sea, son cositas, son espectáculos que, bueno, pues para el entertainment y tal, pues bueno, sí, está bien, pero en cuanto a la carrera, no sé. Andy, ¿a ti te gustó el Gran Premio de Miami tanto como apunta Valentí?
2: A ver, yo creo hubo un poco de todo, hubo bastante movimiento en la cabeza de carrera, pero bueno, volvemos un poco, yo creo que a la misma conversación que desde el principio de la temporada con el reglamento nuevo, ¿no? El tipo de adelantamiento y cómo se ejecuta. Al final, el que entiende un poco de carreras y ve el adelantamiento en recta por acumulación de energía y no por apurar una frenada o pasar más rápido por una curva, pues yo creo que le resta un poco de gracia, ¿no? al deporte. Y para el espectador nuevo, pues quizás sea más interesante porque pasan más cosas, ¿no? Pero yo, que soy un purista, pues me gustaría ver esa diferencia que marca el piloto y adelantamientos que fueran más por ritmo o por, digamos, talento o momento, digamos, de carrera, de neumático un poco mejor, pues un poco lo que hizo Verstappen a su manera, que si queréis ya entraremos a analizar las idas de olla en muchas ocasiones y las tiradas de frenada tan largas, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso es una pura de frenada, ¿no? Y no solamente por llevar más batería en ese momento. Yo creo que esto le resta un poco al deporte, pero en general sí que te debo decir que me parece una carrera interesante y divertida de ver.
1: ¿Y a tu tant et va agradar, Valentí, com dius? A mi em va agradar el començament i em va agradar el final, ¿eh? Això sí.
0: No és que m'agradés, però he de reconèixer que, caram, el que deia l'Andy ara, vas veure moviments, vas veure alternatives, vas veure avançaments, acaba la cursa de la manera com va acabar, que dius, ostres, què passa aquí que no estic enganxant res? Carai, és el gros del 99% de la gent que va veure aquella cursa havia acabat entusiasmat, content, satisfet de l'espectacle, saps? Una altra cosa és el que comenta l'Andy, que els avançaments, clar, són el que són, però fins i tot jo, que també modestament em considero un purista, ostres, a les primeres voltes, quan vaig veure que el Leclerc, que tinc una mica de cor ferrarista jo, avançava i tornava a recuperar el primer lloc, ostres, fins i tot tot em vaig emocionar, tot i ser conscient de que aquell avançament era fictici, era perquè tenia una mica més de bateria que l'altre. Dius, bueno, saps?
1: Clar.
0: Però és el que diu l'Stefano Domenicali, tu. Les curses són mogudes i és el que vol la gent, tu. Ens agradi o no, la fórmula, el món en el que vivim és aquest. Quan enfoquen el públic i veus aquestes noietes amb el mòbil, la cara pintada, la careta del Norris o del Leclerc que hi ha, doncs clar, és aquest el públic que busquen ara, sembla ser, i no nosaltres, els puristes.
1: Ja.
0: Bé, saben que puristes hi serem d'una manera o d'una altra, esperant temps millors. I saps?
1: Sí, sí. Aquest cap de setmana em sembla que fan l'anella olímpica el dia de portes obertes del Club Super 3 i la jornada del 3CAT i tal. No sé, és comparable a aquestes sensacions que dius. Jo aniré a l'anella olímpica, però aniré diumenge a veure l'Eric Clapton. Diguem purista. Va, fem una petita pausa i tornem tot seguit.
3: Fórmula Merlos. Passió per la Fórmula 1.
4: Aquest cap de setmana s'ha disputat a Berlín una nova cita de la Fórmula E, d'on, tot i el mal resultat de dissabte a la primera cursa, l'alemany Pascal Wehrlein, pilot de Porsche, en surt com a líder de la provisional. Ara només disposa de 3 punts de marge sobre el pilot de Jaguar, Mitch Evans, guanyador de la segona cita a Tempelhof. El tercer classificat és Edo Mortara, pilot de Mahindra. Per la seva banda, el pilot de Cupra, Pepe Martí, és desè de la general, després de marcar una setena i una dotzena posicions a Berlín. El català continua sumant experiència i aprenentatges al volant del seu Cupra Quiro.
5: Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
6: Vuelve el mito. Kawasaki KLE500. Domina la ciudad. Afronta la carretera. Diviértete sobre tierra. Auténtico espíritu trail a precio imbatible. Consigue la nueva KLE500 por 6.500 euros. Con seguro a todo riesgo y 3 años de mantenimiento en kawago.com.
1: Analitzant la quarta cursa del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premi de Miami amb en Valentí Fradera i l'Andy Suchek. Andy, ¿viste brotes verdes en cuanto a los cambios que han introducido, o mejor dicho, las modulaciones que han introducido a los nuevos cambios del reglamento técnico?
2: Bueno, te repito un poco lo que hemos hablado antes. Yo creo que hay cosas buenas y hay cosas que quizás pues tapen un poco el ritmo, digamos, de carrera real que pueda tener uno u otro, pero eso hace que también se intercalen las posiciones y que en un momento determinado pues un piloto esté en un momento, digamos, de recarga de batería, el otro esté de modo uso. Entonces, para mí el reglamento, sobre todo, lo que más el cambio más drástico y más grande es la gestión, ¿no? Sí. Y yo, que vengo a hacer la Fórmula E como steward de la FIA en el Jarama, he aprendido muchísimo hace un mes y medio, más o menos, sobre esta regeneración de la batería, la utilización y bueno, todos los mapas. Y bueno, al final es un tema de tecnología, de avance y de gestión, como digo, no tanto de pilotaje. Entonces, ¿soy fan de la nueva reglamentación? No lo soy, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas, como tú decías, algún brote verde que hace pues que las carreras tengan un poco más de entretenimiento a la hora de que pues haya adelantamientos, pero para mí el adelantamiento ha de ser, como decíamos, un adelantamiento por ritmo real y puro, no por tener más batería.
1: Para terminar, Andy, porque sé que tienes un compromiso ahora en breve. ¿Tú crees que esto va a ir cambiando a lo largo de la temporada? ¿Tiene solución, entre comillas, o hemos tocado techo con esas modulaciones? ¿Tú qué piensas?
2: Yo pienso que no, que el cambio de reglamento es el que es. Quiero decir que al final los equipos se adaptarán un poquito más, mejorarán un poquito aquí y allí, pero la acumulación de la energía seguirá siendo la misma, salvo que se cambie el reglamento, con lo cual yo veo que esta es la tendencia, nos tenemos que ir acostumbrando a ella, y lo que sí, tanto los equipos como los pilotos irán gestionando mejor y optimizando esa gestión de batería, pero seguiremos viendo la misma tendencia. Pero bueno, con carreras, como digo, interesantes, divertidas de ver y que en absoluto creo que sean peores de lo que eran el año pasado. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Bueno, pues ojalá tengas razón. Andy, muchísimas gracias por acompañarnos. No quiero entretenerte por más tiempo. Buen regreso a Austin cuando vayas de nuevo hacia allí. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: Valentí, ¿tu què penses? Que això anirà canviant progressivament? És evident que aquesta cursa hi ha hagut coses diferents respecte a les tres anteriors, però jo no sé si això serà una tònica que anirà canviant cada cursa fins a arribar d'alguna manera, no sé si a rectificar, però a perfilar una miqueta més els matisos d'aquest canvi tan dràstic que hi ha hagut en el reglament. De tota manera, tu que coneixes molt bé la història de la Fórmula 1, probablement millor que jo, quan hi ha hagut canvis, sempre hi ha hagut problemes de modulació, d'ajustament d'aquests canvis, no? O sigui, mai sí, res es canvia d'un dia per l'altre.
0: El que passa que aquest reglament que tenim ara va néixer amb mal peu ja, perquè a mitjan de l'any passat, quan encara no havia entrat en vigor, ja es parlava de fer-li un bypass i tornar a motors atmosfèrics. I ara acaba d'entrar en vigor i ja estan dient que la pròxima reglamentació ja seran motors V8 i tal i qual. S'han passat de frenada i aviam, hi ha dues coses aquí. Una són els retocs que tu dius que s'han introduït a Miami, que sí, han funcionat, perquè ja no ha cantat tant aquelles fases de superclipping i tal i qual.
1: Sí.
0: En aquest sentit, els canvis han funcionat i potser aniran fent més. Ara, el mal que patim aquí és que aquest reglament el tenim perquè el van exigir els fabricants, però caram, això no és una base prou sòlida, perquè fixa't una cosa. Aquest reglament de meitat de potència tèrmica, meitat de potència elèctrica, és una demanda dels fabricants per estar a la Fórmula 1 perquè volien rellevància amb la seva producció de sèrie.
1: Correcte.
0: Un dels fabricants assegut a la taula era Renault. I on està Renault ara? No hi és.
1: No hi és.
0: És a dir, reduint les coses a l'absurd, tenim aquest reglament perquè el demanava a Renault i Renault no hi és. A l'hora de la veritat diu, no, jo plego. Ostres, no podem tenir un reglament per exigència d'un senyor que a l'hora de la veritat diu que se'n va i no corre.
1: Totalment d'acord.
0: La Fórmula 1 de fer el reglament, què és? Senyors, el reglament és aquest. Doncs no vull córrer. Doncs com deia aquell, doncs molt bé, doncs bueno, doncs adiós, saps?
1: Escolta, parlant de Renault, per mi el gran protagonista del cap de setmana ha estat l'equip McLaren amb el pas endavant notable que han fet, però sí. Un dels grans protagonistes per mi ha estat l'equip Alpine. A mi m'ha agradat molt jo no sóc un defensor d'Alpine precisament perquè no m'agrada com gestiona aquest equip, però hem de dir que ara acabant amb els motors Mercedes sembla que, com han fet McLaren, han llegit millor aquest motor, l'han interpretat millor, l'han adaptat millor al seu xassís. I, home, déu-n'hi-do, eh? Per exemple, Colapinto a mi em va transmetre molt bones sensacions aquest cap de setmana. O millors
0: sí, Colapinto,
1: que abans. Gasly va tenir el problema que va tenir,
0: cursa,
1: no?
0: Sí, sí, és la primera cursa de l'any que realment respon una mica a les elevadíssimes expectatives que hi havia sobre seu, sí. En el cas d'Alpine, està clar que Flavio Briatore la va encertar, ens agradi o no. Aquesta decisió que va prendre de renunciar als propis motors Renault a canvi de ser client de Mercedes, amb una marca que és Alpine, que promociona els cotxes Alpine, que és la marca esportiva de Renault, que penses, però això, quin sentit té? No? Et demostra una mica també que això de la rellevància de les marques amb la producció de sèrie i tal, és una camama. Perquè el
1: tinc
0: tan corre
1: clar.
0: Amb un motor Mercedes.
1: Sí, sí.
0: És a dir, busquen simplement el benefici d'imatge, el retorn d'imatge i de màrqueting. No l'estar a la Fórmula 1 per desenvolupar tècnicament els meus cotxes de producció, però si portes un motor Mercedes, quin desenvolupament tècnic estàs fent aquí?
1: Sí.
0: Busques la imatge, només.
1: Sí, sí, sí. Totalment d'acord.
0: Però
1: això que dius...
0: Alpine és l'equip sorpresa de la temporada, de la mateixa manera que Aston Martin és la gran decepció.
1: Bueno, per estar decebut d'una cosa, primer has de tenir expectatives. Jo ja no les tenia,
0: sí,
1: perquè,
0: sí, sí.
1: Perquè miracles a
0: l'Urban. Home, no tenies expectatives amb Aston Martin, perdona. Ostres, n'hi havia moltes expectatives.
1: Pel
0: és a dir,
1: aquell Niui,
0: home, l'Orient Estrol, es deu mirar al mirall i deu dir, ostres, he fet aquí la fàbrica més avantguardista de la Fórmula 1. He aconseguit fitxar l'enginyer estrella de la Fórmula 1. He lligat com a equip oficial proveïdor de motors Honda, que ve de guanyar quatre títols seguits amb Red Bull. ostres, saps? Sí, sí. Jo crec que expectatives n'hi havia.
1: Sí, sí, però la realitat no ha funcionat. Escolta, no voldria acabar aquest temps dedicat a la Fórmula 1 sense posar en valor la figura d'Alessandro Zanardi, que malauradament ens ha deixat aquest cap de setmana.
0: Sí, noi, quin cop.
1: Jo crec que és un pilot que no se l'ha dimensionat d'acord al seu potencial. El terrible accident que va patir, que el va marmar físicament, però després la seva capacitat de superació, els seus èxits al Mundial de Turismes, la seva capacitat de resiliència demostrada, per exemple, en els Jocs Paralímpics, jo crec que ha marxat un dels grans, eh?
0: Sí, aquesta trajectòria d'ençà que va perdre les cames en el handbike i guanyar 4 medalles d'or als Jocs Olímpics. Sí. Mira, ell va escriure dos llibres de memòries.
1: Sí.
0: El segon es titula "Jo només volia muntar en bicicleta". Es refereix a quan prova allò del handbike. Sí. És a dir, poc minús vàlid, hi ha aquest esport, el handbike, que em permet de fer una activitat física. Jo només volia fer això, punts suspensius, però m'he embolicat en una segona vida. És a dir, de només voler practicar aquest esport del handbike per fer alguna cosa que puc fer amb les meves condicions, i he acabat guanyant medalles d'or olímpiques. És a dir, el sostre absolut de l'especialitat. És un heroi.
1: I tant,
0: és un heroi.
1: I tant que sí. No volem tancar el temps que hem dedicat a aquesta cursa de Miami sense fer referència a la puntuació que va fer Mari Boya per primera vegada a la Fórmula 2. Però d'això en parlarem ben aviat aquí al Fórmula Merlos. Valentí, moltes gràcies per acompanyar-nos. Una forta abraçada.
0: Molt bé, companys, a reveure.
5: Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
7: ¿Que por qué me compré una scooter SIM? Por su amplia gama. Hay muchos modelos para elegir. Porque SIM me da 5 años de garantía de forma totalmente gratuita en todos sus modelos de más de 50 centímetros cúbicos. Y por su excelente relación calidad-precio y mantenimiento.
8: Moto SIM. La mejor relación calidad-precio-mantenimiento y 5 años de garantía. Busca tu concesionario más cercano en la web sym.com.es.

0: Zona Offroad.
1: Al Fórmula de Merlos us hem parlat diverses vegades d'una moto que està resultant un autèntic èxit, tot i la seva vida relativament curta al mercat. Es tracta de la Kobe 450 Rally, confirmant precisament aquesta acceptació, no únicament en el món de la competició, també en el món de l'usuari de carrer, podríem dir. La Kobe 450 Rally ara ha rebut el premi Motor Awards 2026 en l'apartat de Motos Off-Road. Parlem precisament d'aquesta moto, però sobretot d'aquest premi que ha rebut, i per això avui al Fórmula Merlo saludem en primer lloc l'Alessandro Bifano, director d'operacions de Motos Bordoi. Alessandro, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquest premi.
2: Molt bona tarda, José Lluís, què tal?
1: Doncs molt bé, escolta, fantàstic, no?, aquest premi que heu rebut. És un premi de prestigi. Què suposa per vosaltres?
2: Molt contents perquè és un reconeixement a la feina que s'està fent des de Kobe, una marca que, ja saps, hem anat parlant al llarg d'aquest temps, està apostant per una filosofia realment valenta, no?, i disruptiva, apostant per lleugeresa, apostant per potència, per prestacions, per qualitats, i llavors aquest premi és una miqueta un segell per tota aquesta feina.
1: I aquest premi el dona un grup que té, entre altres capçaleres, Motos.net, i en representació de Motos.net avui ens acompanya en Jaume Gustems, periodista i motorista, a més a més. Jaume, què tal, com estàs? Bona tarda, content de parlar amb tu.
3: Bona tarda, també encantat de poder parlar també de motos amb vosaltres.
1: Escolta, abans que res, explica'ns què és el Motor Awards.
3: Doncs mira, són uns premis que aconseguim cada any, ja van 12 edicions, i són uns premis que voten els usuaris. Uh-huh. La característica d'aquests premis és que els vota la gent que ens veu als portals, i bueno, llavors aquesta gent decideix quina és la moto que ells consideren que és la que ha de ser guanyadora, i per això tenen un valor especial.
1: Clar.
3: Que no són uns premis votats per uns periodistes que puguin decidir aquesta o l'altra, no? Sinó que és la gent que vota la moto que volen veure ells al seu garatge. No? Uh-huh. Llavors és, diguem-ne, que tenen un valor característic en aquest sentit.
1: Motor Awards premia cotxes en diferents categories, premia també motos en diferents aspectes. I he parlat de Motos.net, però el grup que organitza el Motor Awards és molt més que Motos.net. Parla'ns-en.
3: Exacte. Nosaltres, a part de Motos.net, tenim també Cotxes.net i Mil Anuncios. No? Llavors són uns portals que molta gent coneix, en els quals hi ha un negoci de transacció de vehicles de segona mà, nous i de quilòmetre zero. Doncs bàsicament també tenim una secció editorial en la qual nosaltres analitzem els cotxes que van apareixent al mercat, les motos que van apareixent al mercat, i una mica doncs, donem aquesta la veu, diguem-ne, d'expert, no?, de periodista especialitzat en el món del motor. Uh-huh. I llavors, anualment, nosaltres convoquem aquests premis perquè la gent pugui votar i pugui decidir entre totes les novetats que han sortit al mercat aquell any quina és la que ells consideren que és la que es mereix el galardó, no? Uh-huh. Per dir-ho d'alguna forma. I llavors, a través d'aquests premis, nosaltres també sortegem un cotxe i una moto, uh-huh, una mica com a premi o com a
1: incentiu, no?, per la participació
3: incentiu
1: també.
3: Incentiu perquè la gent pugui, exacte, pugui votar en aquests galardons.
1: Alessandro, diuen que no hi ha més bon prescriptor que un client content. Que aquest premi s'hagi atorgat això per votació popular, entenc que per vosaltres ha de ser un doble motiu de satisfacció, no? Perquè és la confirmació més fefaent del crèdit que mereixen els productes que distribuïu des de Motos Bordoi, i en aquest cas una moto de la marca Kobe, que és l'emblema que s'ha afegit més recentment al portfolio de Motos Bordoi.
2: Totalment d'acord. Per cert, Jaume, molt bona tarda, que no t'havia saludat. Estem en línia.
3: Bona tarda, encantat.
2: Com deia precisament el Jaume, exacte, és un premi que no t'orga un jurat, no, per entendre'ns. És un premi que arriba directament de la gent, dels usuaris, dels que compren, no, les motos. Per tant, quin millor premi? Evidentment, sense infravalorar els premis que donen els jurats, no?
1: Sí, sí.
2: Però evidentment és una... no és el puls, no? És a dir, és molt important perquè és un contacte directe amb el mercat i jo, la veritat, a més que he pogut gaudir d'aquesta moto fa un mes pel desert, estic totalment d'acord amb l'audiència perquè és una moto realment, és una joia per lleugeresa, per prestacions, és una moto que ho posa fàcil als que no són tan experts, jo per exemple no ho soc, però també deixa gaudir i arriba a prestacions molt top a gent que en sap. Jo de fet recordo que la 4.5 és la moto que han fet servir el Javi Vega, sí, i l'Andrea Gava a la categoria Original Motul. De fet teníem dos a l'últim de Dakar, dos 4.5 en el top 10, i a més ha sigut la primera marca xina Kobe que ha arribat a guanyar 3 victòries en etapa Rally 2. És a dir, és una moto que ens ha donat alegries, bueno, perquè és una moto que està, jo crec, molt ben feta.
1: Jaume, l'has provada?
3: Sí, bueno, l'ha provada Anna, el nostre portal. Nosaltres, d'aquí res, poc, ja ho sabreu, que la provarem amb la versió més preparada, una mica amb el kit Factory, amb una sèrie d'elements per veure com funciona. Però és una moto que, des del meu punt de vista, el gran potencial d'aquesta moto és que es mou en un segment que està en creixement en els últims
1: anys,
3: que és el segment de les trail de mitja cilindrada. Aquestes motos que són lleugeres, que tenen una potència raonable, que són molt fàcils de portar i que són molt versàtils. És a dir, són motos que tant serveixen per anar a treballar com també serveixen al cap de setmana per sortir i fer una excursió de llarga durada, no? Que és la gran avantatge. I agafen un aspecte de públic molt ampli. Tant aquell que vol entrar en el món de l'off-road com a novetat, que es vol introduir, com també a gent que ve del món de l'enduro i que ja no vol fer aquell enduro tan tècnic, tan difícil, i vol fer un enduro més fàcil, de més de llarg recorregut, més d'excursió, i és una moto que li permet fer una mica tot això, no? Llavors jo crec que el mèrit d'aquest tipus de motos és això, que es mou en un segment que està molt en creixement últimament, el segment de la moto trail de mitja cilindrada, i on hi ha moltíssima competència. Hi ha només competència de moto japonesa, sinó també de motos d'altres marques xines que estan introduint-se en aquest segment. I bueno, jo crec que el fet de que aquesta moto rebi un guardó, un premi en aquest sentit, doncs és molt meritori. Jo crec que no ha tingut fàcil, per dir-ho d'alguna forma.
1: Alessandro, és una moto, ho ha destacat el Jaume, la seva versatilitat, la seva polivalència. És una moto que, per exemple, l'hem pogut veure a la Bassella Reis, no fa massa, que tu mateix has format part d'aquesta experiència al Marroc amb els vostres distribuïdors, amb uns dies de diversió absoluta al manillar de la Kobe 450 Rally, però que en la versió més de carretera l'hem pogut veure recentment també participant a la 100 Colls. Perquè hem de dir que la Kobe 450 té diverses declinacions. En aquest cas, el premi ha recaigut en la Rally, però també té una versió més asfàltica.
2: Sí, el Kobe també ha apostat per la gamma, diguéssim, una miqueta més alta a nivell de cilindrada, que és la gamma, la família 800, on tenim la X-Pro, que és, diguéssim, més off-road, després la GT, que acabem precisament de treure, però sempre amb aquesta filosofia que, de veritat, el Jaume no podria explicar millor, de fer motos que siguin realment per tothom. Jo crec que Kobe ha tingut aquest mèrit, és a dir, jo sé que sóc parcial, però de fer motos que realment fan gaudir i no es queden curtes pel públic més pro, no? pels que en saben i els usuaris més experts, però també no deixen la possibilitat als usuaris més nous de, diguéssim, d'estrenar-se, no? I d'entrar en aquest sector i en aquest món. I això, com deia bé el Jaume, obre a un públic i democratitza, no? Una miqueta. Llavors, jo crec que està molt bé per tot el món de la moto, no? Perquè realment apropa la gent a l'experiència de la moto i sobretot off-road, que és una passada.
1: Alessandro, ara jo no tinc res per ensenyar-te a tu, però hi ha una cosa que sé que et farà gràcia que t'expliqui. L'Alessandro, com es dedueix mínimament a través del seu accent, no és català, és italià, però parla el català extraordinàriament bé. Molt millor, per exemple, que alguns dels participants d'Eufòria, sense anar més lluny, no? Alessandro, hi ha una expressió que no sé si coneixes. Saps què vol dir la lluna en un cova?
2: ostres, mira que al meu nivell C+, no m'arriba, ja, no m'arriba.
1: La lluna en un cova és una expressió que quan algú diu sí, home, i la lluna en un cova, volguem dir, això és un impossible, això és un impossible, no pot passar, això que...
2: Interessant,
1: això que
2: la
1: demanes,
2: meva.
1: Exacte, això que demanes no pot passar. Jaume, la Kobe 450 Rally respon a tantes expectatives que podem dir que és... La lluna en un cove, en aquest cas, no? Estàs d'acord? Tu sí que la coneixies, Jaume, aquesta expressió.
3: No, però la veritat és que encaixa perfectament. Sí, perquè aquest tipus de motos, clar, tenen unes expectatives que cobreixen la majoria de públic, no? Per això és l'èxit de les motos trail, no? I més les motos trail de mitja cilindrada, que són més fàcils de portar, pesen
1: exacte,
3: menys, i també són més econòmiques. I també són més econòmiques. Llavors, una mica sí que encaixa l'expressió. Sí.
1: Com d'econòmiques, Alessandro? Quan val la Kobe 450 Rally?
2: Doncs mira, nosaltres estem aquí en un preu realment molt competitiu. Estem parlant de 7.990 euros, i és a dir, un preu realment que, com deia, apropa tothom i democratitza una... diguéssim, a l'ús d'aquesta moto, no? És a dir, estem per sota dels 8.000 amb una moto de gran qualitat. Després hi ha un kit de potència que es pot adquirir per donar-li una miqueta més de canya pels qui vulguin, no? Per tant, un preu totalment assequible.
1: Un preu que fa que la realitat no sigui un impossible. Un preu que fa que puguem tenir la lluna en un cove. Alessandro...
2: Hauria de pagar els drets, per la publicitat.
1: Us regalo aquesta frase pel Departament de Màrqueting. Jaume, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la feina extraordinària que feu, tant amb motos.net com especialment a cotxes.net, que saps que és un mitjà que seguim amb molt apreci i amb moltíssima proximitat.
3: Moltes gràcies i encantat d'estar amb vosaltres.
1: Alessandro, enhorabona per aquest premi i moltes
2: gràcies,
1: felicitats. Una abraçada.
2: Gràcies als dos. Adéu, adéu.
0: Fórmula Merlos, a Ràdio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
4: Al Mundial de Superbikes, el pilot de Ducati, Nicolò Bulega, continua signant una temporada espectacular després de sumar aquest cap de setmana al Balaton Park d'Hongria un nou ple amb 4 rounds i 4 poles, que el situa aquesta temporada amb un balanç impecable. Bulega ha establert el millor inici de temporada de la història del Mundial de Superbikes amb 12 triomfs seguits, ampliant la seva ratxa a 16 victòries consecutives i aconseguint els 25 podis, una xifra que li permet igualar el rècord de Colin Edwards i Toprak Razgatroglu. A tot apunta que seguirà fent caure més rècords si manté aquest ritme, ja que la segona cursa va ser la novena prova de l'any en què va liderar totes les voltes, acostant-se al registre fixat per Álvaro Bautista el 2019. L'únic pilot que sembla seguir mínimament el seu ritme és el seu company d'equip Iker Lecuona. Tot i això, el té a més de 80 punts a la provisional del campionat.
5: ¿Que por qué me compré una scooter SIM? Por su amplia gama. Hay muchos modelos para elegir, porque SIM me da 5 años de garantía de forma totalmente gratuita en todos sus modelos de más de 50 centímetros cúbicos. Y por su excelente relación calidad-precio y mantenimiento.
6: Moto SIM, la mejor relación calidad-precio-mantenimiento y 5 años de garantía. Busca tu concesionario más cercano en la web sym.com.es.
7: Para algunos es un circuito. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
1: El motociclisme femení a Espanya ha deixat de ser una promesa per convertir-se en una realitat. Els resultats així ho avalen, els títols, fins i tot mundials, aconseguit en els últims temps per les representants femenines del motociclisme espanyol és absolutament inqüestionable. Tant és així que aquests resultats han portat com a conseqüència a audiències massives i, sobretot, una integració social espectacular amb un percentatge d'acceptació molt i molt bo. Això ho analitza a fons l'informe realitzat per l'empresa Halon, una empresa especialitzada en intel·ligència de mitjans que ha contractat la Real Federació Motociclista Espanyola. Per parlar d'aquest informe, però sobretot per parlar de la realitat del motociclisme femení, la nostra següent convidada al Fórmula Merlos d'avui és la senyora Laura Duran, directora de màrqueting i comunicació de la Real Federació Motociclista Espanyola. Laura Duran, bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres per convidar-nos en aquest espai.
1: Escolta'm, amb grans conclusions d'aquest informe i motivació que us ha empès a sol·licitar-lo precisament a l'empresa Halon.
8: La motivació bàsicament ha estat posar en ordre i mesurar què està passant, no? Quina és la conversa social envoltant l'esport femení a les categories on tenim grans esportistes d'elit. I les dades són realment fantàstiques, no? Tenim més de 60 milions d'impactes en el període analitzat. Per tant, és una gran oportunitat tant per als pilots com per tot l'esport, per l'esport base i per les marques que vulguin col·laborar amb elles.
1: Això és molt important, això que dius, perquè, clar, 60 milions de visites, més de 60 milions de visites, i un grapat de mencions i d'autors únics diferents que han estat analitzats a través del vostre estudi, haurien de motivar, sobretot, a patrocinadors i també a mitjans generalistes a parar una mica més d'atenció a l'èxit i als resultats de les dones esportistes del motociclisme espanyol, no? Ja no parlo de mitjans especialitzats o de programes com el nostre, que sempre hem fet un seguiment molt de prop i exhaustiu de totes les representants nacionals, però aquests èxits i aquest interès popular hauria de motivar encara més això, tant a patrocinadors com mitjans no especialitzats en el món del motor.
8: Aquesta és l'intenció que tenim i per això pues, vàrem contractar l'empresa per fer aquest informe, per tenir aquest punt de partida. No? Els darrers anys estan passant moltes coses en el motociclisme femení, no? I per exemple aquest cap de setmana s'ha dit a terme el primer mundial de hard enduro exclusivament femení.
1: Uau, per tant, això no ho sabia.
8: Sí, i ha guanyat la Sandra Gómez. Per tant, estem d'enhorabona. I és el moment de fer renou i, com bé dius, d'intentar guanyar espai en els mitjans generalistes perquè s'hi donin una mica de visibilitat a totes aquestes dones que estan fent una feinada i estan obtenint molt de premis, no?
1: Em pensava, quan parlaves aquest cap de setmana, que anaves a fer referència a una nova victòria espanyola al Mundial Femení de Velocitat, en aquest cas
8: també.
1: Amb la cursa d'Ascent, no? Sandra Gómez, tu ho has dit, ella és probablement qui encapçala una mica la llista d'aquest ecosistema, podríem dir, o d'aquest star system, m'atreveixo a dir, on hi ha molts altres noms d'èxit notable. Quines són les pilots més destacades a les quals fan més referència als aficionats a les seves mencions a les xarxes socials?
8: Bueno, pues, evidentment, Sandra Gómez, Ana Carrasco, Daniela Guillén, Berta Bellán, Laia Sanz, òbviament... encara pues, continua ja, són ses més mencionades perquè també són ses més conegudes ara per ara, no?
1: Ja està clar. Escolta, vosaltres vinculeu una mica aquesta eclosió del motociclisme femení a la iniciativa, al catalitzador que suposa el 8M. Sí? Tant és així? A mi em costa una mica, de veure la referència, per això m'agradaria que des de la federació ens ho expliquéssiu, perquè jo no li veig tant aquesta relació entre el 8M i aquesta eclosió dels resultats de les motoristes espanyoles a les xarxes socials.
8: Bueno, ja és una data clau on hi ha un espai que ens ajuda a entrar en els mitjans, a tenir una certa visibilitat i a les xarxes que d'una altra manera no tenim. És un pic al marge de les victòries que se puguin anar fent durant els caps de setmanes de competició.
1: Uh-huh. Si no hi haguessin els resultats que hem obtingut, amb això, amb la Sandra, amb la Berta, amb la Maria Herrera, la Mireia, la Daniela Guillén i, evidentment, sí, l'Anna Carrasco o la Laia Sant, tu creus que se'n parlaria tant? Perquè sempre s'ha dit que Espanya és un país d'esportistes més que d'esports. És veritat que són molt resultadistes i que quan hi ha resultats, evidentment, l'interès creix. Tu creus que això és així?
8: Jo penso que, malauradament, si no hi hagués premis, si no hi hagués guardons, o exitis podis, no, les esportistes femenines, en aquest cas, no tindrien espai en els mitjans, no? Perquè la dada és clara, el 88% de la conversa generada a xarxes socials està envoltant aquest podis que se fan.
1: Després de tota una vida vinculat a la competició internacional i de viatjar pels circuits de tot el món, tant en MotoGP com en Fórmula 1 i altres disciplines, cada vegada m'agrada més anar a veure curses dels campionats nacionals. Aquest cap de setmana passat, sense anar més lluny, he estat a un ral·li del campionat d'Espanya, bé, del campionat d'Europa en realitat, però també he tingut l'oportunitat d'anar a curses com, per exemple, el campionat d'Espanya de trial. I m'ha agradat moltíssim, moltíssim, moltíssim, moltíssim, però molt, molt, molt, veure la quantitat de noies, més que de noies, nenes, jo diria, perquè eren molt i molt joves, competint en el trial, no? Diria que el percentatge pràcticament era 50-50, com a mínim, a les llicències més joves, no?
8: Sí, és una alegria veure que cada vegada més l'esport base creix i podem xerrar d'aquesta... Quasi, bueno, que mos atracam a la paritat, no? Mm. I després, a mesura que van creixent...

0: van augmentant poc a poc, però van augmentant.
1: És un treball de formigueta el que s'està fent,
0: sí.
1: I que s'està fent bé. La veritat i la realitat és aquesta. Com ho acredita un informe com aquest, que diu que l'èxit esportiu dispara l'impacte del motociclisme femení a Espanya, com ho confirmen no únicament els impactes mediàtics, més de 60 milions, sinó l'acceptació social del motociclisme femení de competició, que arriba a ser d'un 93%, cosa que celebrem extraordinàriament. Laura Duran, directora de màrqueting i comunicació de la Federació Espanyola de Motociclisme. Moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la feina que esteu fent en aquest àmbit.
0: Gràcies, Josep Lluís. Un plaer.
2: Els millors no segueixen, lideren. I és que la nova scooter Yamaha NMAX 125 ho té tot per ser la més desitjada. La combinació perfecta d'estil i funcionalitat, qualitat Yamaha, a un preu imbatible per només 3.599 euros. Descobreix la nova Yamaha NMAX i consulta les seves condicions en el teu concessionari oficial Yamaha més proper.
3: Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
4: Cuando estás en Prime, hay señales y sonidos. Entra en tu Prime con la nueva Kawasaki Z900. Más potencia, más tecnología, más diversión. Y con 3 años de mantenimiento y garantía incluidos y 1 año de seguro gratis. Encuentra tu oferta Kawasaki Z900 en kawago.com y entra en tu Prime.

0: A partir del dia 16 i fins al 3 de juny, durant 19 dies es farà una nova edició del Rally Internacional Taklimakan a la Xina. Aquest rally es va disputar per primera vegada l'any 2005 i aquesta vegada tindrà un recorregut de més de 8.000 quilòmetres, dels quals la meitat seran cronometrats. I atenció, perquè un 60% d'aquests quilòmetres cronometrats passaran pel desert que posa precisament, que porta precisament aquest nom de Taklimakan. Aquesta vegada, aquesta cursa comptarà amb la participació de dos pilots catalans que pràcticament no necessiten presentació pels oients del Fórmula Merlos. Ells són el Gerard Farrés, el Ferretti, i el Pau Navarro. I aquesta vegada, atenció, ho faran amb un vehicle diferent del que han utilitzat habitualment. Concretament, participaran amb un vehicle de la marca xinesa Great Wall Motor. Parlem, precisament, amb el Pau i amb el Ferretti. Ferretti, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
1: Bona tarda, què tal, amic, com estàs?
0: Escolta, això del mandarí, ja ho domines tu, això, de parlar xinès o què?
1: No, aviam com ho farem, Sí. Espero, doncs, amb l'anglès que ens puguem entendre i en català amb el Pau i companyia.
0: Espero que sí. Pau, bona tarda, com vas?
2: Hola, molt bona tarda. Emprenent una mica de xinès,
0: sí?
2: Jo també.
0: Escolta'm, jo m'he hagut de mirar l'Atlas, perquè he vist que aquest rally del Taklimakan passa per llocs tan coneguts com Turpang, Baiyongolin, Hotan, Kashgar, Kizilzu i les zones de la regió autònoma Uyghur, o Uyghur, de Xinjiang. Això sí que ho conec, el tema del iogurt, vull dir, no tant la regió autònoma, la regió autònoma aquesta. Escolteu, Pau i Gerard, sabeu què vol dir Taklimakan o no? He estat mirant això.
1: No sé
0: si dir-vos-ho, perquè heu estat mirant de dir, bueno, això és que em sonava, m'havien parlat d'aquest desert, que es veu que és una cabronada, que ni t'explico, i m'havien dit que això de Taklimakan vol dir, si hi entres, no en sortiràs, o també el lloc de no retorn. Toma! Diu el següent, el que he trobat a la intel·ligència artificial. Diu, Taklimakan, l'immens desert de sorra a la Xina, a la regió de Xinjiang, significa comúnment, si hi entres, no en sortiràs. O el lloc de no retorn. Sovint ha estat descrit també com el mar de la mort. I el nom evoca la perillositat de les seves dunes mòbils i la manca d'aigua, encara que etimològicament també s'interpreta el nom de Taklimakan com lloc de l'abandonament. No ho sé, ja us heu pensat, això, en aquest lloc?

0: Hola, què tal? Bona tarda, pericos. Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts a la sintonia del Pericos a Radiomarca. Encetem setmana informativa dilluns 4 de maig del 26, 20 graus de temperatura i nova derrota del Real Club Deportiu Espanyol. En aquest cas, ahir per 0-2 davant un Real Madrid bastant ramplon, amb Vinícius com a jugador absolutament diferencial. 17 jornades ja sense guanyar i, de moment, jugant amb foc a la classificació amb 39 punts, 5 per sobre del Sevilla, equip que marca la permanència i que avui, recordem, disputa el seu partit contra la Real Societat. De moment, la classificació pel que fa a la part baixa, Oviedo, Levante i Sevilla. Per tant, doncs, hem d'esperar el partit d'aquesta nit, perquè una victòria del Sevilla deixaria l'Espanyol a només 3 punts de l'Alavés, que seria l'equip que marcaria doncs, la posició de descens amb 36 punts. Ahir l'equip va aguantar amb certa actitud fins al 0-2 aproximadament. No? A partir de llavors, els jugadors van desconnectar i crec que ja tenien més al cap en el proper compromís de dissabte que ve, que serà precisament a Sevilla, al Sánchez-Pizjuán, a 4:45 de la tarda, doncs, davant d'un Sevilla que, insisteixo, té partit aquesta nit contra la Real Societat i que el proper dissabte podria ser una finalíssima de veritat pel Real Club Deportiu Espanyol. Perico i Perica, espero les teves opinions, els teus missatges, ja saps, al 644 44 97 21, la teva opinió d'aquesta ratxa tan negativa d'aquest 2026 sense victòries, d'un Espanyol que cada vegada sembla que s'apropa més a les posicions perilloses, ja és perillosa de per si aquesta 13a posició amb 39 punts, evidentment, doncs, encara amb un petit marge respecte al Sevilla, que té 34, l'Alavés té 36, i després ja trobem aquest grupet d'Elx, Mallorca i Girona amb 38 punts. L'Espanyol no va aprofitar doncs, la jornada, el que va ser la jornada, hem de dir que l'equip doncs, indirectament tenia uns bons resultats dels rivals, derrotes de València, de l'Elx, del Girona, de l'Alavés, de l'Oviedo i del Llevant, de tots els equips que estan a la part sota, i d'aquesta part de la part de la classificació, d'aquesta part baixa, només va guanyar a Montilivi i al Mallorca, deixant també tocat el Girona de mig, el que suma 38 punts, un menys que l'Espanyol, i com deia, igualat a punts doncs, amb l'Elx i amb el mateix Mallorca, que divendres va ser el seu butxí. Per tant, doncs espero la teva opinió, Perico i Perica, al 644 44 97 20. Pots expressar qualsevol aspecte del partit d'ahir, d'aquesta derrota contra el Real Madrid, d'aquesta ensopegada del 2026, que no hi ha manera de guanyar un partit, i de com veus aquest rus final de temporada. L'Espanyol, que jugarà contra el Sevilla el proper dissabte, rebrà l'Atlètic Club, viatjarà a Osasuna, al Salar de Pamplona, per tancar aquí la temporada ni més ni menys que davant de la Real Societat. Equips que potser també jugaran alguna cosa a nivell de competició europea. De fet, l'Atlètic Club, després de la seva victòria d'aquesta setmana a Mendizorroza, doncs està amb 44 punts i ben a prop de posicions europees. La Real té 43 i són situacions complicades. Ja hem parlat del Sevilla, són els rivals que tindrà directes el Real Club Deportiu Espanyol en aquest rus final de temporada. Vinga, farem una pausa, la primera del programa, perquè hem d'escoltar també aquesta energia que ens arriba des de Sòria Natural en Fosprint. Una energia, doncs, que ja saps, ve carregada de rendiment, de resistència, de defenses i de molta concentració. Pots triar entre l'amplíssima gamma de Fosprint, tens el clàssic, pots optar pel plus, l'esport al zero o el júnior, de venda en arboladis per a farmàcies, botigues especialitzades i també, doncs, online sorianatural.es. Fosprint evolucionant des de 1989 i ja tancada la classificació pràcticament, doncs hem de dir que Romero, Carlos Romero, serà el guanyador, el jugador amb més energia d'aquesta temporada i, de fet, en els propers dies rebrà ja aquest guardó de Fosprint com a jugador amb més energia de la temporada, que només 4 partits. És impossible que cap jugador de la plantilla doncs pugui estar a l'alçada de Carlos Romero a nivell d'aquesta classificació de Fosprint, i possiblement aquesta mateixa setmana rebrà el premi com a jugador Fosprint, el de més energia de la temporada del Real Club Deportiu Espanyol, tot i que és un jugador que també, com gairebé la resta de la plantilla, una àmplia representació de la plantilla, ha experimentat una baixada important de rendiment aquests darrers partits, no? Però també s'ha de reconèixer que el global de la temporada de Carlos Romero ha estat bastant bona, que és un jugador que ja és la segona temporada aquí a l'Espanyol i que ha donat un rendiment fantàstic abans de tornar al seu equip de procedència, que és el Villarreal. Vinga, Fosprint, Sòria Natural, energia aquí al Pericos.
1: Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural patrocinen la notícia del dia.
2: Aquesta és la pregunta del dia.

Doncs començar el programa com cada dia amb la pregunta, la qüestió del dia, la notícia pel que fa al Reial Club Deportiu Espanyol després d'aquesta nova derrota, situació, pericos i periques, molt preocupant, eh? Fa 4 dies, com aquell qui diu,

0: pregunta del día. La primera, ratificarlo en público. La segona, cesarlo. La tercera, ultimátum en Sevilla. Y la cuarta, última opció, nada, que todo siga igual. Y las respuestas más votadas a la pregunta, ¿qué harías con Manolo González, amb un 53%? La opció més votada és la del cessament, cessar-lo, fer fora el tècnic gallec, amb un 18%. La segona opció, seguidament, és nada, que tot siga igual, amb un 17%. La tercera més votada és ratificar-lo en público, és a dir, que algun membre de la direcció esportiva o del club surti públicament a dir que Manolo González és la prova de l'Espanyol.
1: Això sembla una utopia, que surti algú del club a ratificar Manolo. Primer, ja saps que quan surten a ratificar, els 4 dies estàs fora. I segons, qui sortiria d'aquest club a ratificar Manolo?
0: Potser el president, que està a Barcelona, però...
1: El president, tu creus?
0: No sé. Sembla que... I amb un 10%, l'última opció més votada que l'enquesta del Perico es marca, què haries con Manolo González? Donar-li un ultimàtum a Sevilla, al Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla Futbol Club. Pel que fa als comentaris, el Ferran RCDE diu que Manolo ha d'acabar la temporada, guanyarem en un partit i farem dos empats. El José Guillermo també diu la seva, diu que l'Espanyol ha de ratificar, ja no hi volta atrás, i refer que la Real Sociedad gane hoy. El Miquel López diu que no sabria què fer ara mateix, el que sí sé és que l'hagués fet fora fa 5-6 jornades perquè necessitàvem un gir, una sacsejada, perquè l'equip ara mateix està bloquejat, porta molts partits que no encerta amb els canvis i garrelem a mitja hora. Així és impossible competir a primera divisió. L'Àngel Larriba diu que, de verdad, ¿alguien piensa que este equipo va a puntuar en Sevilla? La segunda parte de ayer fue indecente. El Madrid ganó andando por el campo y nosotros no metíamos ni el pie. Este equipo no gana a nadie. Estamos en segundo. Para acabar los comentarios, al Manolo Pastor diu que l'Espanyol ha de ratificar-lo en públic, a Manolo González, al menos que se sienta que la propiedad está con el entrenador y con la actual plantilla. La sensación de vacío es horrible y eso es lo que deben sentir los jugadores y el cuerpo técnico. La afición ya tiene asumido el descenso, creo yo.
1: Molt bé, doncs gràcies, pericos i periques, per aquests missatges que envieu aquí al programa. També podeu posar veu, ja ho sabeu, amb el 644-44-97-21 i t'escoltarem aquí, doncs, i obrirem el debat respecte a aquest Espanyol tan suavement irregular, aquella idíl·lica, extraordinària primera volta que va acabar amb 33-34 punts i després, doncs, aquest calvari que representa, doncs, aquest 2026, cap victòria, només empats i a patir perquè la situació és crítica. Tot dependrà del partit d'aquesta nit a Sevilla. Si el Sevilla guanya, la cosa encara estarà més complicada perquè llavors estaria l'Espanyol a 3 punts de l'Alavés, que marcaria, doncs, aquestes posicions de descens. En 36 punts, l'Espanyol té 39 i, per tant, s'ha de guanyar mínim un partit, mínim 3 punts i algun que altre empat, és a dir, has de sumar 4 punts per estar relativament tranquil. Hi ha enfrontaments directes la propera setmana, això és evident, però en definitiva nosaltres pensem en l'Espanyol i el que és més important és dependre de tu mateix, no? I en aquest sentit, doncs, també és cert que l'equip no està demostrant, doncs, que se li pugui dipositar molta confiança, no? Perquè la segona volta està sent nefasta i, clar, com pots confiar en fet 3-4 punts i amb tota la segona volta n'has fet 5 o 6, no? O sigui, és una situació molt, molt, molt crítica, molt preocupant per la pericada, perquè ahir ho deia un dels oients, no? Potser és el Madrid més discret i més ramplon dels últims anys, no? I sense esforçar-se massa, doncs, simplement amb la qualitat individual d'un jugador com a Vinícius, va passar per sobre de l'Espanyol. Un Espanyol que amb Manolo González va intentar també alguna alternativa ahir, algun canvi, no del dibuix en general, però sí de situacions, no? Amb l'entrada de Rubén Sánchez per davant d'Omar, a la banda dreta, per tal de jugar amb aquest doble lateral, intentar, doncs, aturar una miqueta les jugades de Vinícius, però evidentment la situació tampoc va sortir molt bé, especialment a nivell defensiu, tot i que sota el meu punt de vista, Rubén es va marcar un bon partit, i el pitjor del partit, com ja s'esperava, va ser l'arbitratge novament. És indignant que un àrbitre, una persona com Jesús Gil Manzano, pugui arbitrar, pugui dirigir partits a primera divisió. L'errada amb l'auxili del VAR, amb la jugada d'Omar, marca clarament el que és aquest àrbitre, que evidentment, doncs, és un pilota del poder, és un assembleista i continua, doncs, arbitrant partits a primera divisió sense tenir nivell, com va demostrar ahir. El va també, doncs, marcar una acció per part del seu assistent, després de que ell digués que no era

0: falta i l'assistent va aixecar la bandera. Recordareu Pericos i Periques, un arbitratge evidentment molt qüestionable, però en definitiva també esperat, perquè jo crec que aquest àrbitre no té nivell per arbitrar a primera divisió. Vinga, farem una petita pausa. Podeu opinar també vosaltres, eh? Podeu estar d'acord o no amb aquestes opinions, cadascú té la seva, respectable perfectament. 644-44-97-21, pausa, i estem amb tot el que va donar de si el partit, les declaracions, les opinions, com està l'afició, l'ambient a l'estadi, Gil Manzano, tot el que va succeir ahir amb aquest Espanyol Real Madrid, que no ha servit per donar un pas endavant a la classificació, i és una pena perquè, insisteixo, els rivals més directes, fora del Mallorca, que guanya el Girona, que també està en aquesta situació, doncs ahir no van estar a l'alçada, no van guanyar els seus partits, i ahir fins i tot un puntet, un empat de l'Espanyol, era un resultat molt positiu. Al final, Espanyol 0, Real Madrid 2, sintonia Pericos a Radio Marca.
1: Pericos en Radio Marca.
2: Nuevas superbebidas vegetales de avena de Soria Natural. Bebida rica en omega 3 que cuida tu colesterol. Y bebida con equinacia para fortalecer tus defensas. Con ingredientes ecológicos y sin azúcares añadidos. Superdrinks. Salud y bienestar en un vaso.
3: Hola, soy tu nueva aplicación de inteligencia artificial.
4: Quiero liquidar mis deudas. Ponme en contacto con los número 1 en cancelación de deudas.
3: Área Jurídica Global.
5: Área Jurídica Global, 990-8124, o entra en areajuridicaglobal.com.
6: A Freedom hem recuperat les aromes que es perdien en treure amb l'alcohol i hem aconseguit encara més sabor. Nova Freedom, encara més sabor.
7: Calcula tu indemnización.
8: ¿Has sufrido un accidente? Entra ahora en calculatuindemnización.es. Calcula rápidamente tu indemnización y reclama. Fácil, rápido y 100% online. Luchamos por tus derechos, porque sabemos lo duro que es sufrir un accidente. Entra ya en calculatuindemnización.es.
9: El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric... El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco Cetelem. Condicions a kia.com. Kia. Movement that inspires.
10: Vine a conèixer Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Mataró, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet, Sant Just i Sant Boi, o visita'ns a kia.com.

0: Bueno, entre pericos a Radio Marca, ja sabeu, diàriament aquí a la Ràdio dels Esports, a Ràdio Marca Barcelona, entre les 2 i les 3 de la tarda, analitzant doncs aquesta situació tan preocupant del Real Club Deportiu Espanyol. A hores d'ara, 13 a la classificació, amb aquests 39 punts, empatat precisament amb el València, que va caure a Mestalla dissabte contra l'Atlètic de Madrid del Xolo Simeone, en presència de jugadors del filial, però també doncs amb el Simeone, Coque i companyia, que van tancar el partit i van guanyar, de més, de forma bastant justa. Un València que, evidentment, també té els seus problemes. Tots els que estan a la part baixa, hi ha una lluita espectacular i veurem qui sortirà guanyador. Sembla que l'Oviedo doncs es va quedant doncs ja amb 28 punts, amb una situació bastant complicada, i que el Llevant va caure per golejada a Villarreal per 5-1, i també aquests 33 punts són preocupants, però no encara definitius. Rubén, vinga, comencem amb el repàs, amb l'actualitat, amb els titulars, amb el que ha donat de si aquesta jornada. Comencem setmana, dilluns, i una setmana molt important, que tancarem a Sevilla el proper dissabte a 4:45 de la tarda.
1: Doncs que l'Espanyol segueix sense aconseguir la victòria el 2026. L'equip de Manolo González ja suma 17 partits sense guanyar, pràcticament una volta sense fer-ho, i es troba a lluita per la permanència, com tot ja sabeu, 38 punts i 13 a la classificació, 6 de 51 possibles en aquest any, 6 de 51 possibles, i per primera vegada a la història que un equip, aquest Espanyol, suma aquesta dinàmica estant en una posició tan alta. Recordem que l'Espanyol va finalitzar la primera volta en cinquena posició, 18 punts del descens, i ara mateix està a 5 per sobre del Sevilla, que juga aquesta nit i que és l'equip que marca el descens avui dia. Veurem a partir d'aquesta nit si també és així. Manolo González, però, després del partit d'ahir, no veu el seu equip engarrotat. Escoltem el tècnic gallec a la roda de premsa ahir a la nit.
2: Yo al equipo no lo he visto agarrotado, jugando me refiero, ¿eh? Yo al equipo lo he visto con juego, lo he visto con personalidad, te repito, hasta el 0-2, y no he visto el equipo agarrotado, he visto el equipo que ha ido por el partido, que ha sido valiente y que hemos tenido situaciones para ponernos por delante, que era una de las claves del encuentro. Cuando vas a remolque contra un equipo de este nivel, lógicamente el partido se complica mucho, pero el equipo creo que hasta el 0-2 ha remado para igualarlo y poder ganarlo. Hay que tener mentalidad. La vida no es fácil, el fútbol no es fácil, y hay que levantarse hoy después de la derrota y empezar a apretar la semana y a pelearla con todo para ir a Sevilla a ganar.
1: Ara mateix va donar ànims a Manolo González i als jugadors abans del partit. Recordem que el tècnic gallec Manolo González, que va explicar que se sent fort per continuar la banqueta de l'Espanyol, seguirà sent l'entrenador blanc i blau. A banda, Jesús Gil Manzano, abans de parlar Baroli d'ell, va acudir al VAR per rectificar una targeta vermella sobre Omar El Hilal. Escoltem la revisió on Jorge Figueroa Vázquez avisa al seu col·lega de cada canvi en la decisió.
3: Te recomiendo que vengas a ver la acción para que consideres la posible no
4: roja. ¿Vale? ¿La verdad?
3: No. Vale, te la dejo para que veas, ¿vale? Que no hay ningún impacto, y ahora para que veas el derribo.
4: Yo con los tacos, ¿vale? Le doy la tarjeta amarilla y cancelo la tarjeta roja.
1: Ramon Terratxa es va mostrar abatut en acabar la roda de premsa i el futbolista català se sent responsable del que va passar ahir.
5: Acaba d'acabar el partit, cadascú doncs, ho porta d'una manera, aquesta és la meva, considero que sóc responsable, no, del que ha passat, he tingut les meves ocasions, no les he ficat i per això doncs,

0: Pijuan demà, hi haurà dia de descans i l'Espanyol tornarà a la feina dimecres. A més, ahir al partit, la realització ens va oferir una imatge de Monchi situat a la llotja de l'estadi. A més, també Javier Ribalta, aquests tant Javier com Ribalta com Monchi són dues opcions que estan sobre la taula per fer-se càrrec de la direcció esportiva blanquiblava, com han apuntat companys d'altres mitjans en els darrers dies. En el context, recordem que Fran Garagarza estava baixa, tot i que exercés labors esportives a la direcció esportiva amb la col·laboració d'Unai Ezcurra, la seva mà dreta al club, i el seu futur, tant d'Ezcurra com de Garagarza, està a l'aire, i enmig de tot això es troba Sergio Ortega, que està gestionant-ho tot amb aquesta gestió del dia a dia amb el comitè esportiu organitzat per l'entitat. I una clau interessant, Oli, d'aquesta situació és la decisió de la continuïtat de Raúl Jardiel com a entrenador del filial la temporada vinent. Garagarza i Garitano el volen. De fet, el propi Jardiel va dir després del partit a dissabte contra l'Atlético Baleares que li havien ofert un altre any de renovació, però sembla que també Otero, que és l'altra figura important en aquest aspecte, pensa en altres noms. Hi ha noms sobre la taula, per tant, tot pot passar les pròximes setmanes i seran decisions i
1: el que
0: setmanes...
1: hem de dir, però, és, i després parlarem amb el José Agustín, que Garagarza ha perdut molt poder a nivell de decisions, no per res, simplement perquè està de baixa, té la baixa mèdica i, per tant, des del club no volen que ell desenvolupi les seves habituals funcions que feia doncs, quan estava al 100%, quan estava actiu, no? Amb la qual cosa hi ha unes certes discrepàncies, efectivament, hi ha una diferència de criteris entre Otero i Garagarza, però el que està clar és que a partir d'ara, i ho han deixat molt clar al club, doncs Garagarza ha de donar un pas a l'esquerra i deixar treballar, perquè, evidentment, ell no està en condicions físiques i mèdiques de treballar. A més, ho deia ja fa unes setmanes el José Agustín també, amb aquesta mateixa sintonia, es buscaria un problema, ell tant a nivell personal com al club, no? Amb la qual cosa, doncs, jo crec que el futur de Garagarza a l'Espanyol és bastant, bastant limitat, ja en aquest sentit, de treballar actualment, i a llarg termini jo crec que també, jo crec que a final de temporada Garagarza deixarà la disciplina de l'Espanyol i veurem què passarà.
0: I parlant, enllaçant que parlàvem de Raúl Jardiel, anem a parlar de resultats del cap de setmana de la 21, perquè l'Espanyol B es va acomiadar de la Lliga perdent partit bastant discret del filial blanc i blau davant l'Atlético Baleares, 0-1 dissabte a la ciutat esportiva Dani Jarque. Pel que fa a la Unió Esportiva Vilassar de Mar, que semblava que estaria a la lluita pel descens, doncs ho ha estat, però ja a la penúltima jornada de la Lliga va certificar ahir, diumenge, al migdia, la seva permanència a la tercera federació. Va guanyar 3-1 al Tona, gràcies als gols de Partera, Pol Rivera i també Hugo Torondel, però com ja sabeu, aquest Vilassar de Mar no continuarà com a relació amb el conjunt blanc i blau. El juvenil va golejar 6-0 al Constància amb un doblet d'Eloi i també de Denis. Víctor Mullerat i Tomàs Dins van ficar els altres dos gols. Malgrat aquesta golejada del Constància, no va servir de res perquè el Barça va guanyar 9-0 al Monte Carlo, que era el rival que també jugava la Lliga, aquest conjunt blaugrana, i per tant va el conjunt culer a guanyar i aixecar el títol.
1: Però gran del juvenil.
0: Bona temporada
1: del juvenil A.
0: Però la cicla de diferència amb el Barça a nivell de jugadors és força gran, i el juvenil ve de Javi Chica, que va empatar el rival ja Sant Andreu 1-1, que ja ha pujat a la divisió d'honor juvenil, el gol pànic el va fer Garri, i ja es troba a 4 punts del descens i queden 6 en jugar-se. I per acabar els titulars, l'Espanyol femení va caure 3-1 al camp de la mà de Múrcia. L'entrenadora, anem a escoltar-la, perquè Sara Monforte va ser molt crítica amb la imatge del partit.
2: Macho desaguda, porque cree que, bueno, de aquí a final de temporada tenemos que buscar la manera de motivarnos, no podemos dejarlos portar y echarle sobre todo pues, por el escudo que defensem, que cree que hoy no han fet com tocava, y desde aquí pues, donar una mica perdó a la afició, porque a mi m'agrada que el meu equip defensi aquests colors que les creix.
0: A més, el partit va deixar la lesió de gravetat d'Anna Turrodà, la migcampista de Catalana. S'ha trencat el lligament creuat i marís lateral extern del genoll esquerre, per tant, Turrodà haurà de passar per quiròfan i estarà pràcticament un any fora dels terrenys de joc.
1: Doncs molta força per la Turrodà, i la veritat és que és una temporada on l'equip més o menys s'ha marcat i ha complert amb les previsions de mantindre la categoria sense cap problema, sense cap agobi, però una temporada també marcada per lesions importants, no?, al vestidor del femení. O sigui, tot el nostre suport i tant de bo que...

0: torni ben forta l'Anna Torrodà, que ahir, doncs, en aquest cas, el cap de setmana dissabte va caure davant de la Lama de Múrcia amb aquesta lesió. Vinga, fem una pausa, Moreno, i estem ràpidament amb el Javi Márquez, que ens espera per analitzar, doncs, aquesta nova desfeta de l'equip, aquesta ensopegada d'ahir davant el Real Madrid, i aquesta situació tan sumament preocupant en aquesta segona volta, on l'equip no suma, l'equip està molt estancat, l'equip està molt bloquejat física i mentalment, i és una pena perquè, doncs, es veu el perill molt a prop, molt a prop. Vinga, Perico Sarra de Marca, fins a les 3.
1: Pericos, en Radio Marca. ¿Haces números y no llegas? ¿Necesitas hacer frente a pagos y no puedes? Área Jurídica Global Abogados, expertos en la cancelación de deudas. ¿Te ha llegado una inspección de Hacienda y no sabes cómo contestar? Área Jurídica Global, llámanos 900-908-124 o entra en la web areajuridicaglobal.com.

0: confiado en nosotros. En Medisport Clinic tratamos tanto a personas activas como a deportistas. Más información en medisport.es.
1: Que per què em vaig comprar un scooter SIM? Per la seva àmplia gamma. N'hi ha molts models per triar, perquè SIM em dona 5 anys de garantia de forma totalment gratuïta en tots els seus models de més de 50 centímetres cúbics. I per la seva excel·lent relació qualitat-preu i manteniment. Moto SIM, la millor relació qualitat-preu-manteniment i 5 anys de garantia. Cerca el teu concessionari més proper al web sym.com.es.
2: ¿Te gustan los restaurantes japoneses? Apunta, Restaurante Yakisake, en Comte d'Urgell 272 junto a Plaza Francesc Macià. En Restaurante Yakisake te ofrecemos platos tradicionales japoneses, diferentes menús a diferentes precios, como los arroces salteados con nuestros nigiris y la barbacoa Yakisake, una barbacoa en cada mesa para que te hagas a tu gusto las carnes como el wagyu. Más información al 933-301-432 o en info@yakisake.com.
3: WhatsApp 644-44-97-21.
4: Hola, bona nit, Ezequiel de Viladecans. Així no anem enlloc. Per què no anem enlloc? La primera volta vam jugar amb Milla de segon punta i estem jugant tota la segona volta amb dos nous o amb un sol punta i Espósito, que no li fa un gol ni a tiros a l'arcoiris. I bueno, no pot ser que el nostre segon punt sigui Espósito ni res similar. Aleshores, jo crec que ja ha passat a ser un problema de tàctica, això. La primera volta ens anava molt bé perquè teníem un segon punta, que era Milla, que a més el dinava genial, que estava enxufat i que funcionava. Quan va Milla deixar de funcionar, ja ens vam oblidar de jugar amb aquest esquema. I es puja, però per què no remata la feina? Perquè quan es puja no hi ha ningú per rematar, no hi ha ningú per fer el gol, o sigui, sense xutar porta no es guanyen a partits i estem jugant a això, a moure la pilota al mig del camp, però quan arribem no hi ha qui faci el gol, qui materialitzi el gol. Clar que tenim un obrero del gol, és que s'ha de ser obrero del gol per fer gols aquí, no hi ha manera de fer gols amb un sol davanter. Aleshores, ens falta un segon punta, es digui Milla, es digui Lluc Castell o es digui com es digui, però ens falta un segon punta.
3: Pericos Marca. Segueix-nos a X, Instagram i TikTok.
5: La zurda de Javi Márquez. La visión de un exfutbolista para analizar la actualidad del universo Perico. La zurda de Javi Márquez.
6: Las 2:30 de la tarde. Hola, Javi Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Oli? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Javi? Imagino que preocupado, como toda la pericada, ¿no?
7: Sí, está claro.
6: Muy, ¿no?, preocupado.
7: Con preocupación y bueno, mirando de reojo con el partido de esta noche, sí, Sevilla Real Sociedad y bueno, y ver un poco, ¿no?, si en ese partido pues puede haber un resultado positivo de